Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a iCat. FM, app i 3Cat.

Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Yeah. Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: rich man. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

nostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

Tot el que et molesti ja ho aparto. Fem un pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar.

i el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang. Honor i

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escoltes ICAT. Yes, I'm gone.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Y yo voy a disarme portar. Avui som més de barri, caries que munten la pari. Traficant de versos, sense intermediaris. Ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i

0: think I might.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. Aicat.

0: Era això, la cançó de l'estiu dels Tyets. Amb ells comencem el programa d'avui. Són les 8 i 2 minuts aquest divendres, que és ja 31 de juliol. Per tant, últim programa de la temporada amb vosaltres. I amb en Sergi Ruiz. Bon dia, què tal?
1: Molt bon dia.
0: Vinga, amunt, amunt.
1: Que és molt bon dia.
0: Ara, que és dia de celebració. Ens saluden ja els oients d'aquesta hora pel xat, com ara la Magda, que ens diu bon dia, experts, bon dia, família. M'aixeco ara expressament per escoltar l'últim programa de la temporada. Uau. En directe. Penseu que la Magda estava de vacances, està de vacances, i aquests dies ens escoltava la carta, però vol ser-hi a l'altra banda. Gràcies, Magda. L'Anna, que ens diu, jo ja fa dècades que escolto ICAT, m'encanta despertar-me amb vosaltres. Diu que el que fa és escoltar ICAT entre setmana i el cap de setmana escolta Catalunya Informació, concretament les rodes informatives que fan Jaume Brufau.
1: Home!
0: És mítica de Catalunya Informació.
1: Una abraçada des d'aquí en Jaume Brufau, que és una de les millors persones d'aquesta casa que hagi conegut jo.
0: Té fans de no és tan fan de la informació, l'Anna, sinó que en Jaume Brufau te l'expliqui.
1: Home!
0: I el dilluns ja hi torna amb els experts a ICAT.
1: És una persona molt divertida, per cert.
0: Sí, sí, sí. L'Albert, que ens diu, bon dia, tropa, m'emoji d'assenyalar d'alçar la mà, en plan, jo estic aquí. L'en Xavi, que diu, us trobarem a faltar, però sempre ens quedarà el xat, aquest mateix xat que estic llegint ara mateix, al mòbil del programa.
1: El xat no tanca per vacances, eh?
0: És que jo els he dit aquí, escolteu, bueno, què fareu a l'agost amb el xat? I diu, aquí estarem tot l'agost xatejant ja fins al setembre. I diu, l'experiència d'aquest programa que heu fet, l'expert d'estiu del juliol, m'ha semblat molt positiva, així que endavant, i un emoji de cor rosa. I la Mireia diu, a mi també m'encanta el Brufau. És curiós, eh? És com el rei de Catalunya Informació. Bé, a les 8 i 4 minuts, últim programa Experts d'Estiu, i de fet, últim programa de la temporada experta que va començar aquell ja llunyà 1 de setembre de 2025. A aquesta hora ens interessem per la previsió del temps per avui. Jofre Genuer, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem aquest divendres amb la presència de més núvols, aquesta xafogor intensa a tota la façana litoral, i amb temperatures que de nou han sigut tòrrides puntualment a la costa. Molts valors tropicals a l'interior, tot i així han baixat una mica cap al Pirineu i també en alguns sectors de la Catalunya central. Avui esperem que la calor torni a ser protagonista, amb temperatures que arribaran entre els 35 i 40 en molts indrets de l'interior. Potser ja sigui més difícil arribar als 40 i sobretot superar-los. La calor està garantida el cap de setmana, tot i que amb valors doncs potser un pèl més baixos dels que vam tenir ahir.
0: Gràcies, Jofre Genuer, que tinguis bon mes d'agost, i amb vosaltres, oients, durant les següents dues hores, tema finituds.

0: Pregunta del 31 de juliol. La pregunta del dia d'avui, l'última de la temporada. Volem saber què fareu sense nosaltres. Què creieu que farem nosaltres sense vosaltres? Què fareu aquest mes d'agost? Quins plans teniu? Voleu que tornem al setembre? I per què? Què exigiríeu de cara a una hipotètica nova i quinzena temporada? Doncs en responen els oients al nostre grup de WhatsApp. De fet, si voleu entrar-hi, si no hi sou i per dues hores voleu entrar-hi, mira, és el 638-684-565. El primer chat que llegeixo avui en Salva. Nosaltres treballem tot l'agost, així que quan tots torneu de vacances, llavors les farem nosaltres al setembre, No s'ha dit mai, la gent que fa vacances al setembre. Mentrestant, diu en Salva, si tinc mono dels experts, faré com el Pista de Fusta, que vaig recuperant els programes que m'he perdut, com si fos una sèrie, aquest programa. En Salva, bon dia, i diu que aniré escoltant durant l'agost els que es va perdre. I diu, potser durant l'estiu se m'escapa algun comentari al WhatsApp dient la C, perquè estaré reescoltant un mini quiz antic, però total, tampoc toca mai.
1: Bueno, potser si és un concursant de... O sigui, només un concursant, potser sí que li toca. Si és ell l'únic concursant.
0: Ah, vale. Amb un programa a la carta. Bueno, recordeu que d'aquí una estona, re, mitja hora, última miniquiz de la temporada. En Salva diu, ostres, si en som uns quants, podem fer una nova proposta de fer una quedada dels experts en una de les festes del Pista de Fusta la temporada vinent, XD, DDD, amb 4 Ds i Cat Crossover, diu en Salva.
1: Per cert, que aquest agost tindrem butlletins a ICAT. L'ICAT el dia continua aquest agost a les 12 i a les 6 de la tarda. Tindreu tota la informació per si teniu mono de sentir informació a ICAT.
0: No s'atura la cultura a l'agost a ICAT,
1: La cultura no s'atura en general,
0: mai. A més, la diràs tu. L'Agnès diu que ens trobarà molt a faltar i l'Albert és un dels que proposa coses noves per la temporada vinent. Diu, secció de jogo de l'Star System català. Ja ho fa la Laura. Diu, secció de club de lectura de

0: però gràcies per tirar-nos recomanacions. No és l'únic, l'Albert, la resta podeu seguir escrivint al xat i dient-nos què fareu a l'agost i també idees de cara a la temporada nova perquè nosaltres haguem de pensar una mica menys i ens ajudeu a inspirar-nos. Ara sentim respostes a la pregunta d'avui, com sempre amb un recull de les notes de veu que ens heu enviat les últimes hores.
1: Hola, experts. Pues la setmana que ve no sé què faré sense vosaltres, perquè encara estaré treballant per aquí. Així que us trobaré a faltar i ens veiem... Quan serà el primer programa de la temporada següent? Sisplau, ho he de dir perquè ens hem de preparar. I això.
2: Bon dia, camarades expertis. Bueno, avui últim programa. Que escoltarem tot l'agost. Bueno, en fi, molt bones vacances a tots i totes. Disfruteu de l'apocalipsi que ve avui. Avui no tinc cap predicció conspiranoica, però segur que alguna cosa passa, encara que no ho veiem. Cavall blanc, pura sang, sempre cavalca endavant. Fals profeta, ni pau ni amor. Folla cursa la destrucció. Apocalipsi, apocalipsi, s'apropa l'apocalipsi.
3: Bon dia, experts, i bon estiu. Jo no envio massa àudios, però també em volia acomiadar.
4: I us he dit que ja em va bé que pareu a l'agost perquè coincidiu totalment amb les meves vacances, perquè jo treballo al Museu del Ferrocarril de la Torroella de Montgrí i aquí tanquem tot el mes.
5: Sí, molt bé.
4: Sempre havia tingut el somni de trepitjar tots els països del món per ordre alfabètic. La putada és que el primer és Afganistan i ara, doncs, no em va gaire bé, la veritat. Potser en el futur. De moment he decidit passar uns dies a l'Airbnb que té la meva tieta a Badalona, que, bé, com som família, em fa un 5% de descompte. Bon estiu, experts.
6: Quina pena que et sigui l'últim programa tot el mes d'agost sense escoltar-vos. I jo aquí treballant, com que he fet vacances al juny, fins a la setmana diada no em tocarà.
7: Oients experts, el podcast.
6: Ai, quina pena. De tota manera, bones vacances. Adeu, adeu els experts. Dilluns, aquí a Camprodon. Me n'aniré a veure la Ludwig Bank.
5: Molt bé.
8: Bon dia, experts. Vull dir-vos que us enyoraré molt. He de confessar que aquesta temporada...
9: La confessió.
8: Us havia de deixar d'escoltar una mica per falta de temps. Pensava que era culpa de la feina, però bastanta part de culpa la té el TikTok. I que amb el dia començat a fer addicte a fer scroll, he recordat que sou molt més interessants vosaltres i tots els oients experts que no pas el TikTok. Així que aprofitaré l'agost per revisar els programes que no he pogut escoltar i agafar-me amb moltes ganes la vostra tornada. Per cert, que m'acabo de donar compte que és la 15a temporada, així que porteu al mateix temps vosaltres a ICAT que jo al Nàstic de Tarragona. Un petonàs, visca Tarragona, visca el Nàstic i visca els experts.
10: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Aquest és l'Adrià Sales, que acompanya els Amics de les Arts en el seu tema Ja no ens passa, del seu disc especial d'Amiguets i Versions, per celebrar els seus 20 anys d'història. Són les 8 i 14, som els experts d'ICAT, que us despertem cada dia fins les 10, i ara toca fer un viatge exprés als Pirineus, al Festival d'Ensanau, que avui encara el seu últim cap de setmana d'espectacles. En les últimes hores, els protagonistes han estat la valenciana Sandra Montfort i l'artista Fan...
1: Sí, sí, molt, molt, des de l'època de Marala.
0: Uau, doncs ara la sentiràs, i també el petit de Caleri, un clàssic. Doncs allà ha instal·lat el d'Ensanau, i tenim en Blai Mercè, que ens ho explica. Bon dia, Blai.
2: Bon dia, experts. A veure, us reconec que encara tinc al cap els lololos i els alalàs del concert de la Sandra Montfort, que tornava al Dansaneu després de 2 anys d'haver-ho fet com a membre del desaparegut trio Marala. I presentava l'espectacle Mona de nit, l'escissió del seu aclamat àlbum La Mona, i que sorgeix d'haver superat un moment personal força complicat.
3: La Mona de nit just acabava de passar un càncer de mama i ha sigut un regal composar-lo, ha sigut com una alliberació i una celebració de la vida, i també tocar-lo, no? Tots els bolos han sigut molt bonicos, la gent ho ha rebut en el cor obert, així que jo molt contenta.
2: Tot i que era un concert pensat per ballar, el públic l'ha seguit assegut a la gespa del jardí de l'hotel Castellarnau, a Escaló, on es feia, fins que el bis, que ha estat la repetició de Manifacera, l'últim single de Sandra Montfort, tothom s'ha aixecat i s'ha vist un karaoke col·lectiu amb l'escenari difuminat entre el públic. Una meravella. Sandra, acompanyada per la seva germana Amanda, el violí i els teclats i 2 músics més, ha tingut temps també d'interpretar la seva versió de Bizarre Love Triangle de New Order i de dedicar Moreneta a la seva àvia amb una història molt i molt emotiva. Per tant, llàgrimes, sí, però festa també, en un concert ja a la recta final d'una gira que acabarà el novembre. I després què, Sandra?
3: Sí, sí, ara estic ja començant a fer el següent disc, que ja serà el tercer àlbum que faré, però vull prendre-m'ho en calma també i frenar una miqueta els concerts per a poder cuinar-lo des de l'amor i des de la calma, que és com m'agrada fer les coses en realitat.
2: I unes hores abans, així sonava el petit de Calaril al peu de l'estació d'esquí de Baqueira Baret al port de la Bonaigua, a més de 2.000 metres d'alçada.
4: És el concert de màxima altura que hem fet mai, en tots els nivells. Algunes cançons del petit de Calaril s'han fet aquí a la Vall d'Aran, que els meus pares, quan jo era petit, m'hi van portar, i després alguns cops hi havia vingut. Bueno, això no sé si participa de la Vall d'Aran o de la Vall del Pallars. Pallars. Bueno, hi ha com diversitat d'opinions. En tot cas, tots som la mateixa persona, tots som al mateix lloc, tot anirà bé.
2: Una actuació que va anar de menys a més, on Joan Pons i els seus van lluitar contra alguns obstacles, sobretot l'efecte rebot del so de la carpa on actuaven, que, per cert, també tapava parcialment l'imponent paisatge.

Potser us agradarà saber que entre el públic del concert hi havia Guillem Gisbert, cantant de Manel. I parlant de cares conegudes, avui al Dansaneu s'hi podrà veure l'actriu Nora Navas recitant textos de Simon Weil, Eulària, d'Enzizu i Santa Teresa de Jesús, acompanyada pel trio de corda The Rest Project. Ha estat un plaer compartir aquest mes amb vosaltres, experts. Una abraçada i bones vacances. Adeu!

0: També ens ha acompanyat els últims mesos en l'apartat musical, ara em refereixo d'aquest programa, la cantant Ray, que ens deixa el seu tema Where is my husband? Ara són les 8:21, és divendres, per tant, hem de parlar de pel·lis.
1: Se m'apareix quan més la necessit.
2: Anem? Si me dius que t'ajuda a posar rentaplats. Això és una altra cosa.
3: Ets una grossa.
0: Per una banda, una de les pel·lis que tenim ganes que arribi amb la reentré del setembre és a Forastera. La coneixies?
4: De la Judit Colell, no? De la Dira. No és de la presidenta de...
0: No, és de Lucía Leñar. Es diu Forastera, a seques. S'estrenarà al setembre i de protagonista veureu la jove actriu Zoe Stein, que potser l'heu vist a Mantícora, aquesta jove actriu catalana que li heu de seguir la pista.
4: La de la Judit Colell era Frontera.
0: Ah, quasi. Una Forastera arribarà al setembre. I de l'altra banda, directament avui divendres a cinemes, de les poques pel·lis que hi ha, n'hi ha una que m'ha cridat molt l'atenció, és Mother Mary, amb l'Anne Hathaway, que sempre mola veure a la gran pantalla, i el director és David Lowery, que potser us sona zero, però us sonarà més si us dic que és el director de Ghost Story, aquella pel·li sobre un fantasma amb el seu llençol, o The Green Knight, aquella pel·li de fantasia amb en Dev Patel, l'actor anglès fent de cavaller de la taula rodona.
4: Aquesta la tinc molt pendent.
0: Està a Prime, és xulíssima.
4: Ho sé. No sé per què encara no l'he vist.
0: Mira, potser perquè va ser de les millors, o la millor del Festival de Sitges del seu any, i després ningú la va voler distribuir, no va passar per cap cinema del
4: Malament,
0: país.
4: Malament, doncs.
0: A Prime Video, com sempre, a favor de la cultura, ens la va portar. Bé, doncs, en David Lowery, que avui estrena a Mother Mary. La qüestió és que les dues pel·lícules, Forastera, la catalana, i aquesta internacional, britànica, Mother Mary, han passat aquests dies, s'han projectat pel Festival Atlàntida, la versió física. Recordeu que la secció grossa és a online, és a Filmin, l'apartat físic se celebra a Mallorca, i des d'allà les ha pogut veure les dues la nostra companya, la Caterina Carmany.
5: A Forastera, la delicadesa amb què s'explica la mort d'una àvia i el dol de la seva neta que l'intenta suplir per al seu avi va seduir des del primer moment els protagonistes Lluís Omar i Zoé Stein.
6: Crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
7: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
5: Una altra de les estrenes de luxe és Mother Mary. Anne Hathaway interpreta una estrella del pop que, quan torna als escenaris, també torna als seus inferns arran del procés artístic.
2: No te passa mal.
0: A la versió online de l'Atlàntida, que és l'original i que és la grossa, jo he aprofitat per veure ja unes quantes pel·lícules durant tot l'estiu, aquest festival, l'Atlàntida. Fa uns dies fèiem una mica de debat aquí al grup de WhatsApp dels experts per una pel·li finlandesa que a molts els va desagradar. Es diu Egghead Republic. Ah, i és una pel·li una mica psicotròpica. És un grup de periodistes en plan guais. Te'n recordes de la revista, la revista Vice, fa uns anys, quan volava?
4: Sí.
0: Doncs com la Vice finlandesa, no? I es passen a la frontera i se'n van a la Unió Soviètica, perquè és un futur distòpic que no existeix, i els deixen fer un report sobre una mena d'àrea 51 que diuen els russos que és una mena de lloc on hi ha un accident nuclear, que òbviament és una tapadera, i allí podreu veure, bé, sexe amb centaures, vull dir, gent amb modificacions,
4: fa bona pinta,
0: modificacions corporals, molt divertida. Si us molen els animalets, n'hi ha una pel·li hongaresa que es diu Hen, com el seu nom indica, la protagonista és una gallina. També Un sequestro familiar, encara a Hongria, una pel·li que és una mena de canino del Yorgos Saltimos, el Yorgos Lantimos, si us mola el rotllo, d'una família que l'haver perdut una filla, segresta una dona ja de mitjana edat perquè faci de filla, la tenen
4: marit. Wow.
0: O Kingdom, una pel·li polonesa, si us mola, ja sabeu que Polònia i aquests països es caracteritzen perquè hi ha nazis, avui en dia, doncs hi ha un grup de ja estan en guerra, no?, com en Rússia ja ha entrat, tot està destruït, hi ha un grup d'ultradreta queer, això sí, que tenen el seu rotllo, fan les seves festes, no?, d'electrònica, o també Made in UE, en aquest cas pel·li búlgara sobre com eclosiona el Covid en un petit poble i com acusen a la primera dona que és positiva acusant-la com d'haver portat la malaltia, És el Festival Atlàntida, un munt de pel·lis que rarament trobareu en altres llocs i que alguna sempre s'acaba convertint en la sorpresa. Teniu aquest festival al portal Filmin al llarg de l'estiu. Encara una altra pel·lícula.
8: Al matí, l'aigua del Gorg encara és vermella.
9: Cantaria que tingués els teus ulls.
10: Punxa'm, però la panxa no.
11: Què passa?
10: Tinc por. La bèstia.
0: És Mala Bèstia, la que sentim de fons. Aquesta sí que arriba avui a cinemes, una pel·li sobre les ferides que pateixen les dones a l'adolescència després d'una violació. I veureu la Iria del Río, en Roger Casamajor, és el primer llargmetratge de la Bàrbara Ferrer, que també és d'aquestes que li, us dic, seguiu-li la pista, perquè debuta en el llargmetratge després d'haver dirigit curtmetratges, també sèries com Self Tape, o dirigir uns quants videoclips, entre ells Milionària, de la Rosalia. Doncs la seva nova, la seva primera pel·li llarga arriba avui a cinemes, a Mala Bèstia.
5: A Mala Bèstia, una nina òrfana farà el que sigui perquè l'estimin. Filmada com un conte, destapa les parts fosques que té tothom. Sentim la seva directora, Bàrbara Ferrer.
11: Les bèsties normalment són dolentes, no? Quan crec que al final la pel·lícula parla d'acceptar aquesta bèstia que tenim totes a dintre i de poder-la mirar, no? De cara i poder ser conscient també d'aquestes parts obscures que tots tenim.
5: Ferrer va treballar cols de cols amb la protagonista Maria Schwinning per arribar a les emocions més amagades.
12: La Bàrbara em donava ordres, em posava en situacions. Em deia, imagina't que ara venen els teus pares, com es sentiria ella, no? Com parla de totes aquelles coses xicotetes, on jo també l'anava descobrint, coses que ni penses, saps? Te surt, i te surt l'emoció també.
0: Al Saló Saga, parlem ara de videojocs, són les 8:27. El Saló Saga de Barcelona vol convertir-se en la fira referent de videojocs del sud d'Europa, això sí, sense deixar de banda una gran missió, que és promoure el català als videojocs o normalitzar-lo d'una vegada. És aquest gran repte de la nova macrofira que se celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc, que ens amplia la informació en Marc Ruiz.
13: El nou esdeveniment neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BCN Game Fest i Retro Barcelona. La primera edició preveu més de 80 activitats que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats. La comissionada d'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicru, remarca la importància del sector dels videojocs per promoure la llengua.
14: Perquè només podrem viure en català als carrers de Barcelona si podem viure també a l'àmbit digital i només revertirem el descens de l'ús de la llengua entre la gent més jove si ens en sortim fomentant la presència en els seus àmbits de socialització.
13: Més enllà dels desenvolupadors de jocs indie, dels quals Barcelona és un centre important a nivell europeu, els organitzadors volen atreure gegants com Sony o Nintendo en les pròximes edicions.
15: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui...

0: On t'has ficat aquesta nit amb la Ludwig Band, que també ens han acompanyat al llarg de tota la temporada amb la seva música, i que aquest estiu sé molt bé que molts de vosaltres els veureu en directe. Ara passen ja 2 minuts a 2 quarts, per tant, anem per feina, ens hem d'actualitzar. Ni, no, ni, no, na, ni, no, ni, no. Ara, ara sí, la sintonia de l'actualitat, 8 i 32, com us dic, Sergi, avui últim programa, avui 31 de juliol, i segueixen passant coses al món. Què cal saber?
1: Sí, actualitat marcada per la irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines, que ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per l'allau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el Partit Popular, però el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. A tot això hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. I aquesta crisi migratòria a Ceuta també està provocant reaccions internacionals. De fet, es veu amb preocupació a molts governs, com per exemple el d'Itàlia, que ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració irregular i descontrolada, diuen, és un perill per a la seguretat nacional. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. A fons de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. I als països, al País Valencià, en aquest cas, l'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que es revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i han cremat ja 77.000 hectàrees.
0: Les 8:34, Sergi, que no t'esperaves saber un dia com avui?
1: Que a Vigo, i això que estem en plena onada de calor, la 50ª ja d'aquest estiu, però ja estan muntant les llums de Nadal. Estem a dijous, en aquest cas des de dijous van començar, estaven a 26 graus i, com dèiem, en plena onada de calor, però això no ha aturat l'alcalde Abel Caballero, que ha donat el tret de sortida d'un muntatge de 12 milions de llums LED que serviran per adornar 500 carrers i 2.700 arbres. A més, que Caballero ha promès que hi haurà grans novetats. Segons el consistori, Vigo va rebre l'any passat 5 milions de visites, 1 milió menys de les esperades, per veure les llums.
0: No ha dit quina és la novetat. Sí, de moment,
1: no.
0: De moment és el de sempre. Que
1: sorpresa.
0: És que a Vigo, a l'agost, s'encenen els llums de Nadal. Bé, o els pengen. Els pengen.
1: Bueno, que no sigui allò que van tenir un any una competició en Badalona, a veure qui tenia l'arbre més alt, que no sigui aquest any l'arbre més alt del món.
0: Bueno, si voleu les novetats del Nadal a Vigo, estic segur que al llarg del mes d'agost les diran, o si no, el primer dia de setembre estarem aquí nosaltres i us les farem arribar quan se sàpiguen. Bé, ara el titular d'esports.
1: Que la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir les participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats.
0: I el temps que farà avui...
1: Avui la calor afluixarà una miqueta, poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2 i 3 graus a l'interior. Això sí, s'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants a la tarda i amb ruixats al Pirineu, localment amb tempesta.
0: I ara les guitarres dels Calavento, que anticipen la seva versió d'aquest tema Lento. I ara de seguida el miniquiz amb la Laia Vidal, que és aquí. Bon dia. Espera, que li obro el micro una mica. Clic.
2: Bon dia, Roger. Bon dia, Sergi.
0: Quin tema estarà avui, el del miniquiz?
2: Avui, com que és l'últim programa de temporada, hem de premiar l'oient que sàpiga més dels experts.
0: Oh, metapregunta.
2: Metapregunta.
0: Ara us la llancem.

0: Fer, escolta la ràdio i esmorza.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
4: Els experts estiu. És la versió estiuenca de...

0: els experts d'estiu.
1: Les 8 i 40 minuts, hora de jugar, hora de participar. Mira, ens escriu des de Palma, en Jordi, que diu, aquí també les estan muntant les llums de Nadal, 6 emojis de bombeta, 4 emojis de carona, tapant-se el rostre, li he dit l'emoji aquest de la carona és d'orgull, i diu, no precisament. Per tant, a Palma...
0: És de vergonya, no?
1: Sí, Laia, de la gràcia.
0: Ah, perdó.
1: Sí, han de passar per aquí, també.
2: No sé com va acabar el tema, perdó, però a Mataró les volien deixar penjades tot l'any.
1: Bueno,
2: va ser una notícia de l'any passat que van dir les penjarem
0: si
2: i no...
0: Si no fes lleig, em semblaria bastant econòmic, si més no.
1: Val, jo encara diria més. M'és igual lo lleig o lo maco. Si s'estalvia, es deixen tot l'any. Si és millor, total, són bombetes apagades, no?
0: Ja, també és veritat, però depèn de la quantitat que n'hi hagi, no? És que aquí no em molèstia, també, i no ho sé.
1: Bé, anem al joc del dia. Per cert, avui els oients se proposen, Laia, tu que no hi eres fa un quart d'horeta.
0: Què proposen?
1: Coses per la temporada que ve. Més que proposar, exigeixen, o sigui, són molt clars amb tot el que s'ha d'eliminar.
0: Molt bé. És,
1: crec que no hi ha cap...
0: És tot, pràcticament,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Tot de nou, vinga.
1: I afegeixen arquitectura, jocs de taula...
0: Mira, aquesta me l'apunto.
1: També diuen, en Jordi diu colombofília, numismàtica, papiroflèxia... L'Anna diu...
2: Papiroflèxia a la ràdio no llueix gaire.
1: És que és injust, perquè l'Anna diu, feu temes de tot, com ara coses de cultura, bueno, de lèxic, d'actualitat no política.
0: Oi, de lèxic, aquesta me l'apunto.
1: Si ja ho fas cada dia, cuina, concerts, moda, museus, si ja ho fem...
2: Concerts ho fa l'Anna.
1: I diu, reciclatge, ho fa la Laia, iniciatives socials. Laia, tu també ho fas, això?
0: Sí, una mica, quan puc.
1: Bueno, d'acord, anirem llegint, també és la pregunta del dia d'avui, propostes per la temporada que ve.
0: Si preguntes, després no et quisis que responguin.
1: Mira, però jo, a veure, recordeu
0: que... Tu volies que et diguessin, està tot molt bé, Roger.
1: He dit al xat que s'accepten tant crítiques positives com lloances. I l'Anna diu les coses que ella accepta que es mantinguin. Diu, podeu seguir fent la Warsong Ever, l'enquesta de la cançó de les 10, recomanant llibres, pel·lis, teatre i concerts. Bueno, Anna, és que és la nostra feina.
3: Bueno.
1: Seguirem fent.
0: Doncs no preguntis.
1: Diu, el miniquiz seguiu-lo fent, que és el que fem ara. Per cert, si voleu jugar, és aquí el mòbil.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: També diu que regalem més merchandising indicat, sí, però s'acaba. Quan tenim pilotes de platja o gorres o coses d'aquestes, ja les donem. Sí. També diu, feu secció de deures, però ja ho són totes les pel·lis i llibres i coses i sèries que ja són deures, experts, que els heu de fer. I entrevistes a temes més random. Bueno, vale, ara anem al tema del dia d'avui, Laia Rollmaster, moment del miniquiz, últim miniquiz de la temporada. Crec que avui el lot cultural serà més farcit, ho acabo de decidir, tenim prou coses acumulades al llarg de la temporada. Penseu que qui guanyi avui alguna cosa que hi hagi en el seu lot són coses retornades. Oients que no han anat a Correus a buscar el seu regal, ens el retornen.
0: Us hi posarem també uns contes infantils, d'acord? Que tinc per allà guardat.
1: No sé si cabrà tanta cosa, però coses que ens han tornat i que passen al pot màxim de final de l'últim dia. Bé, de què va el tema avui, Laia?
0: Doncs mira, com deies tu, l'últim programa, hem de premiar l'oient que en sàpiga més dels experts. Doncs mireu, avui és dia de fer balanç i per un moment també de mirar enrere, perquè avui el miniquiz premiarà l'oient fidel, astut, amb certa fixació pel programa, amb certa obsessió arxivística i tot. Si bé avui és l'últim programa, el dia 2 de gener es va celebrar el primer programa de l'any. I la pregunta pels que tinguin més memòria és la següent. Atenció, perquè farem una pregunta una mica particular, eh?
1: No, és normal.
0: Sí, normalíssima. Quina va ser la tercera paraula que vaig dir jo, és a dir, la Laia, en directe, el dia 2 de gener? Feu memòria, que hi ha premi.
4: 638-684-565. 638-684-565.
0: Ara us he de donar les opcions. Un moment, és que ens hem avançat. Les propostes són: opció A, la preposició A, precisament. Opció B, Àngel. Opció C, Salamanca. Opció D, Nou, l'adjectiu. Opció E, Sanotafi.
1: És la pregunta de l'últim miniquiz de la temporada. Quina va ser la tercera paraula que va dir en directe la Laia aquest 2026? A, B, Àngel. C, Salamanca. D, Nou. O E, Sanotafi. Decanteu-vos per una, per l'altra, i entre els guanyadors sortejarem aquest lot cultural expert especial a final de temporada, super a bonus a pot. Mentre sentim la publicitat, que ens canten sempre així, podeu...
0: Oh, que xula aquesta cançó.
1: Doncs mira, Laia, presenta-la.
0: Només puc dir que es diu Sempre així, de la publicitat.
1: Sembla xula o no?
0: És molt guapíssima.

0: les 8:48. Estàvem fent aquí... us hem donat uns segons més de marge perquè és el miniquiz que menys persones l'han encertat de tota la temporada.
1: Igual era una mica difícil.
0: No, era difícil, no, era impossible. Però, vull dir, però m'estranya que ha estat de poca gent s'hagi decantat per la correcta.
2: Ni que sigui per allò aleatori de dir...
0: Bueno,
2: la B.
0: Bé, sí que hi ha gent que ha fet allò de dir-les totes. Aquest els eliminats, vale? Aquí home, hi havia el George i companyia a cancel·lar.
2: Mira, si avui en Dani hagués tirat l'efecte de so,
0: sí,
2: potser
0: sí.
2: Hauríeu guanyat ell i tot.
0: Sí. Bé, doncs de fet era la correcta. Laia, recorda'ns quina era la pregunta i quines eren les opcions de l'últim miniquiz de la temporada.
1: Mira, doncs la pregunta era quina va ser la tercera paraula que va dir en directe la Laia, és a dir, jo, aquest any 2026. Opció A, la preposició A. Opció B, Àngel. Opció C, Salamanca. Opció D, nou. O opció E, cenotafi. Doncs la resposta correcta la podem comprovar, si voleu, recuperant l'àudio a la carta d'aquell llunyà dia hivernal. Flashback.
3: El teu àngel de la guarda.
4: Oients, tot torna a començar. Avui és divendres, comencem l'any amb divendres, 2 de gener, 7:03, i estem aquí en directe, com sempre, amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
4: Amb l'Anna Closa. Ah,
1: per tant, la resposta correcta era la B, Àngel.
0: Vam començar el programa com és... vam començar l'any com és canònic, Laia fent un cànon i cantant El meu àngel de la guarda.
1: Aquesta, de Mishima.
0: Aquesta última... De quina cançó, Laia?
1: Mini, tot mini. Torna a començar.
0: Correcte. Per tant, la resposta correcta és B, Àngel. Quasi ningú cregut que hagués pogut ser aquesta la tercera...
2: Crec que avui és rècord en negatiu. De 75 concursants, 3 només l'heu encertat. Per tant, avui, rècord pràcticament de no encertats i al final, doncs això, un número de l'1 al 3.
0: El 2.
2: El 2, doncs, avui tinc la llista molt fàcil, és l'Emmanuel amb el número de telèfon acabat amb 29.
0: Felicitats!
1: Felicitats, Emmanuel!
0: I amb nosaltres t'endús un megalot cultural expert especial fi de temporada. 10 minuts perquè siguin les 9, més música per despertar-vos. Agraïm a tota la gent. Per cert, Laia, hi ha oients que diuen que estan de vacances però que avui han matinat i s'han aixecat a les 8 per sentir-nos en directe.
1: Ostres, pobres.
0: Podries dir que són molt macos. Jo dic que són uns tarats. Digues tu que són molt macos.
1: D'acord, doncs són molt macos.
0: Veus? Ara sí.

0: La Olivia Rodrigo amb el seu Drop Dead, i sí, malauradament hem de parlar ara d'una mort, consternació al món del cinema per la mort de Manolo Solo, als 62 anys, a causa d'un càncer. És l'actor, vaja, de mil cares al cinema espanyol. Jo recordo que em vaig alegrar i sorprendre quan es van dur un Goya pel seu paper a Tarde para la Ira, on feia una intervenció de, vaja, una escena sola, no crec que durés més de 10 minuts, em va impactar, i setmanes després s'enduia aquest premi Goya. Una mica abans apareixia aquell gran hit del cinema espanyol que era La Isla Mínima, que quasi va eclipsar la que us he dit, la de Tarde para la Ira, però les dues eren bombes. Doncs sí, Manolo Solo apareixia les dues. També a El Buen Patrón, la pel·li amb el Javier Bardem fent de superempresari i ell fent del seu subordinat, aquesta pel·li del director de Los Lunes al Sol. Bueno, el León de Aranoa, això. O també Una Quinta Portuguesa, una de les seves últimes pel·lis, que la vam comentar a principis d'any aquí, que apareixia al final apareixia al costat de la Maria de Medeiros en aquesta pel·li rodada a Portugal. Recordem-lo amb la seva última entrevista a Catalunya Ràdio, que parla del seu personatge en aquesta novíssima pel·li d'enguany que teniu a Filmin, Una Quinta Portuguesa.
1: Se le ofrece la posibilidad de ser otra persona, de montarse ya, de habitar el molde de otra persona e intentar, él que es una persona cuadriculada, ordenada y que todo lo controla, irse al descontrol total.
0: En Dani Expósito, el nostre tècnic, que si no ho sabeu, durant la música o les declaracions parlem de pel·lis, perquè és una cosa que tenim en comú.
2: És molt cinèfil, en Dani.
0: Sí, sí. Ah, no li va agradar aquesta pel·lícula. Jo, sincerament, crec que us vaig dir en directe, sense embuts, que va bastant de més a menys, Una Quinta Portuguesa, però vaja, Tarde para la Ira, o La Isla Mínima, Celda 211, El Guardián Invisible, i també al setembre-octubre, a la tardor, us vam parlar de la sèrie Anatomia d'un Instante, la sèrie, sí, una ficció històrica sobre fet real, sobre el cop d'estat del 23F, que igualment era molt entretinguda i molt divertida de veure. Doncs Manolo Solo és qui feia de Gutiérrez Mellado, que amb els seus noms ja és un personatge ranci de la història espanyola, el general i també diputat que es quedava, perquè intentaven tirar-lo a terra en aquell vídeo meme ja del Tejero. Doncs encara queda una pel·li per estrenar-se de Manolo Solo. Avui recordem la figura d'aquest actor espanyol que va participar en 55 pel·lícules. La Desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball al cine. La veurem d'aquí uns mesos i podrem dir que ja no el veurem més a la gran pantalla. Manolo Solo, que mor als 62 anys.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui a la Warsong Ever avancem un palet de dècada, passem dels 90 a principis dels 2000 amb algú que va marcar un parell o tres d'estius consecutius. Avui, David Civera. Això és l'últim tema que ha tret, és de l'estiu passat, però a principis dels 2000 ens regalava perles que totes podrien entrar en aquesta secció, com per exemple Bye Bye. Bye, bye. O també Rosa i Espina. Per cert, no feu com jo i no el confongueu amb aquest. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto... Sempre els confonia, però aquest és en Raúl, i de tant en tant encara em costa saber qui és qui. Però tornem a David Civera. Va començar a treure el caparró pels mitjans l'any 97, a Lluvia d'Estrelles primer, i després a Les Canciones de Nuestra Vida, i l'any 2001 va provar sort publicant el seu primer disc, i vaja, si en va tenir de sort, perquè en Dile que la quiero ho va patar. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Fins al punt de cada sisè a Eurovisió l'any 2001. Ja veiem que no era algú amb les lletres, això sí, més esperançadores i més optimistes del món. I amb més d'una, de dues i de tres, mentre ballava movent les cames un passet a la dreta, un passet a l'esquerra, anava deixant bastant molt malament a les dones que li havien trencat el cor. El màxim exponent d'això, la cançó d'avui, Que la detengan. Mira que era mala.

0: S'hi acabó!
1: Les 8 en punt! Que ja són les 9! Activem-nos! Que arrenca una novora dels experts! Amb Roger Seró! Aicat!

0: creus que estic enamorat? Són els 15 segons que va trigar el protagonista d'aquesta cançó i segurament el seu cantant, Mama Duixa, a enamorar-se d'aquesta persona que tots sabem. Són les 9 i 3 minuts, és l'última hora d'aquesta temporada que passarem amb vosaltres. Vam començar l'1 de setembre de 2025 i us hem acompanyat també al juliol, amb aquest especial Experts Estiu. A les 10 us direm adeu, bon agost i ja us direm si tornem al setembre. Bien! Sergi Ruiz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies, oients, per ser-hi. Molts ens esteu enviant emojis d'adeu i de bones vacances i dient-nos que ens enyorareu. Doncs nosaltres també us enyorarem molt a vosaltres. Podeu seguir comentant i enviant lloances aquí.
2: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I també aquí al nostre grup de WhatsApp podeu votar l'última cançó de la temporada 2025-2026. Mira, la Júlia, que s'ha despertat ara, que ens diu: bon dia, bonics, que passeu un estiu genial, us ho mereixeu. Bon dia, Júlia, per tu també, i agraïm tota la gent que esteu dient també aquí al grup de WhatsApp dels experts que esteu de vacances, però que avui heu matinat i us heu alçat a les 8 per escoltar-nos també en directe en aquest programa de comiat. Doncs el que deia, Sergi, l'última cançó de la temporada la podeu votar entre les 4 opcions que ens llences, com sempre, inspirat en...
2: l'efemèrdida!
1: Avui l'efemèrdida és que els experts acabem temporada d'estiu, així que avui 4 cançons de comiat. Yes.

Comencem amb un clàssic dels comiats que tinguem sort de Lluís Llach, on canta sobre deixar enrere etapes per començar-ne de noves amb il·lusió. Qui deixarà enrere una etapa aquesta tardor serà Oques Grasses.

Serem ocells del disc Fans del Sol, una cançó per dir adéu a algú important que ens hagi acompanyat molt de temps, però amb la promesa de ser-hi sempre que calgui. Uns altres que pleguen aquesta tardor des del País Valencià, des d'Alzira, La Fúmiga.

0: una cançó que ens convida a encarar els finals cantant i amb alegria per molta poca faci. I acabem amb Maria Jaume.
1: Ara que acaben ses festes, ara que ja acaben ses festes, tothom va cap a casa teva.
0: Que ahir, per cert, va ser la pregonera de les festes del seu Lloret de Vistalegre natal i que fa uns mesos tancava el seu disc amb aquesta jota final de festa sobre la tristor que amaguen els dies de celebració quan hem perdut a la gent que estimem. Per tant, avui, quatre cançons de comiat, que tinguem sort de Lluís Llach, Serem ocells d'oques grasses, la penúltima de la Fúmiga i jota final de festes de Maria Jaume i Miquel Alladó.
2: Doncs entreu i voteu, la decisió és vostra, ara per ara. Guanya de llarg la jota final de festes, que mira, si jo que mai em decanto per cap, sí que em faria il·lusió que guanyés aquesta segona, que és la penúltima, i millor dit, de la Fúmiga. Les altres ja queden més enrere. Doncs entreu i voteu, i la cançó que heu triat vosaltres, estimats oients, us la regalarem i la punxarem abans de marxar i dir-vos bon agost i bones vacances, almenys per nosaltres. Reaccioneu també al tema de la pregunta del dia d'avui, que és tan senzill com explicar-nos què fareu a l'agost i què ens llanceu com a propostes de cara al setembre. Doncs diu en Xavier, molts missatges també de comiat, com en Xavier, que diu: vull desitjar-vos que tingueu unes bones vacances, que descanseu, que desconnecteu, agrair-vos tota la feinada que feu de divulgació cultural, i diu: per la propera temporada li molaria el miniquiz canviar-lo d'hora, com diu molta gent també. És que només es pot fer una hora, el miniquiz és una cosa, és ontològic, es fa una hora i si es canvia es deixarà de fer l'altra. Però vaja, prenem nota. També diu que molaria a secció, en aquest cas m'apel a mi mateix, llibres, còmics, pel·lis més alternatius. Jo crec, Xavier, que mai em centro molt en coses molt, molt best-sellers, per que fa llibres ni i les pel·lis, comento les ultracomercials i les més rares. Fa un quart d'hora es parlava d'una pel·li protagonitzada per una gallina. Que es diu Hen, és hongaresa i està filmint, i la comento crec com qualsevol altra, però digue'ns a què et refereixes més exactament. I diu: heu creat una comunitat molt especial, la dinamitzeu molt bé, amb molta paciència, això sí que és veritat, això últim. Moleu molt, estic orgullós de ser oient dels experts. També en David es pronuncia, diu que tingueu molt bones vacances. Us saludo des del Prepirineu, està en un lloc on encara s'han de posar les muntanyes, suposo, aquesta hora. Diu que està al Prepirineu, concretament a Organyà. I la Núria, que ens diu: bones vacances, experts, emoji de ulleres de sol. Gràcies per ser-hi, gent que vota, L'Anna diu: vull Serem ocells. Serem ocells, entre les quatre, que hem dit.
0: Sí, és la d'oques grasses. Mira, li sumem un vot, tindrà 20.

0: T'agraden les treballacances? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
1: Ens hem fet tot a Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
0: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
2: Les 9 i 10 minuts, durant aquests 20 programes extres, Experts d'Estiu, en Blai Mercè ens ha portat el seu repàs a la història d'ICAT i també a la història musical de les últimes dues dècades, ja que enguany ICAT en complim 20 d'història. Així que avui aquest viatge arriba ja a la seva fi, és a dir, arriba al present. Bon dia, Blai.
3: Bon dia, experts. Avui arribem a la línia de meta d'aquest viatge pels primers 20 anys d'ICAT, amb el desig que em faci, com a mínim, 20 anys més.
4: Fa 20 anys que tinc 20 anys.
3: Vam començar el 2006 i acabarem el 2025 a tocar de l'actualitat i ens hem decantat per una cançó que ha sonat moltíssim i encara sona a les zones d'ICAT, que és un duet entre dues bandes que estan marcant no només el present sinó el futur de l'escena catalana. Si us dic Balcons...
5: Ciutadans de Catalunya!
6: Canzaró! Canzaró!
3: I si us dic Cavalls... Coloms! I Fanals. Amb aquest enigma de principiant per qualsevol oient d'ICAT, només hi falten dues variables. Una gavina i sis noies que diuen ser al·lèrgiques al pol·len, però en realitat no ho són. Balcons, Cavalls o el que és el mateix, un futur clàssic de la música en català firmat per gavina.mp3 i al·lèrgiques al pol·len.
7: Les llums i no hi ha res al món i les cases.
3: Ens retrobem al setembre, que vagi bé. Ja,

0: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.
1: Gràcies, Blai Mercè, per ser-hi tot aquest mes de juliol amb nosaltres, després dels balcons i els cavalls de les al·lèrgiques i de gavina.mp3. Recordem que sí, que nosaltres marxem, però la música es queda i amb un munt de discos que es publicaran al mes d'agost. Ariana Grande, Phoebe Bridges, Brandon Flowers de The Killers, Weezer, Interpol o Jungle. Sort d'en David Talleda, que està atent al calendari discogràfic i us ho explica. Bon dia, David.
2: Bon dia, comunitat experta. Avui, i ja que és l'últim dia, vinc amb les maletes plenes de discos.

Potser ho recordareu, però fa anys, quan arribava el mes d'agost, les ciutats i els pobles acostumaven a quedar deserts. Fins i tot era difícil trobar una fleca o un establiment obert. A l'agost, i tret algun festival, la música en directe queia en picat, i el mateix passava també amb els discos. Ningú volia publicar material nou el vuitè mes de l'any, i el degoteig, això sí, tornava amb força a partir del mes de setembre. Però res és el que era, per sort, i els que vulguin discos acabats de sortir del forn tindran per triar i remenar. Avui mateix, per exemple, s'ha publicat Petal, el vuitè treball d'estudi d'Ariana Grande, i que gira al voltant d'un concepte clau: trencar amb tota mena de lligams negatius. Ja sabeu el que s'acostuma a dir: cosa dolenta, fora del ventre. Important destacar el paper d'una mena de rei Mides de la música, com és Max Martin, que tant fa una cançó com la produeix.

Una altra veu femenina que treu disc a l'agost, concretament el dia 14, és Phoebe Bridgers. L'artista nord-americana té una vida professional molt intensa, ja que té diversos projectes paral·lels, però sempre que pot rascar una mica de temps per ella. I el resultat és Lost Weekend, que arriba 6 anys després de l'anterior. Molt menys han hagut d'esperar els fans de Marilyn Manson per disposar de material nou. Fa 2 anys van treure el primer volum de One Assassination Under God, i ja se sap que, com a mínim, després d'un primer volum, sempre arriba el següent.

11 anys ja ha tardat Brandon Flowers a animar-se a gravar un nou disc com a solista. El cofundador de The Killers ha aconseguit despistar els seus fans perquè Thrasher, que és com es titula, fa olor a country. Es va gravar a Nashville, bressol d'aquest tipus de música, i si no teniu ni Flowers del per què ho ha fet, Brandon Flowers ha explicat que ha volgut recuperar l'essència i el record d'aquelles cançons que escoltava amb el seu pare. També a l'agost treuen material nou als sempre genials Jayhawks, Jim James de My Morning Jacket, Julia Holter, Landshop, Sondre Lerch, Dinosaur Jr. i Paul Heaton, que abans de publicar discos en solitari va ser un dels components destacats de House Martins i Beautiful South.

Si diem que els fans de Weezer les han vist de tots els colors, no exagerem, ja que al llarg de la seva carrera han publicat discos de color blau, vermell, blanc, negre o verd. Doncs el que trauran el dia 21 d'agost se'l coneix com el Gold Album, però a diferència dels 19 treballs anteriors, per primer cop els components del grup no apareixen a la portada.

Mai és tard per debutar i Mike D ho ha fet amb 60 anys. Aviam, per ser justos, l'avalen 8 discos, els que va publicar amb Beastie Boys fins a la mort d'en Yauch el 2012. El 16 de juny ja van poder disfrutar de Mike D a la sala Apollo i el 28 d'agost arriba el disc titulat Thank You. També avant que el setembre ens faci tornar a la normalitat material nou de The Avant Weeks, Interpol i Jungle. El trio britànic ja té a punt el seu cinquè treball que ha batejat amb el nom de Sunshine. Us deixem amb un tastet i us recordem que Jungle el presentaran en directe el 28 d'octubre al Palau Sant Jordi.

0: Gràcies, David Tallada, per ser també amb nosaltres aquest mes de juliol. Ara són les 9:22 d'aquest últim programa de la temporada que va començar l'1 de setembre i que acabarà avui d'aquí poqueta estona, a les 10 del matí. Avui és divendres i ja sabeu que ens encanta. Avui és dia de parlar de cinema.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: I'm losing my mind.
0: Spider-Man, que sí, avui és divendres, però la nova pel·li, Brand New Day, dic bé?
4: Brand New Day, sí.
0: Doncs es va estrenar dimecres i els primers dies de cartellera es va estrenar, com us dic, fa només dues jornades, doncs ja l'està començant a disputar a l'Odissea al regnat de la taquilla estiuenca.
4: De fet, crec que és l'estrena, la millor estrena a l'estat espanyol, o sigui, el millor dia d'estrena en general, que és la pel·lícula que l'han vist més persones en un dia d'estrena.
0: És a dir, el mateix dia, el dia sí. que és nova, sí. ha recaptat més que el primer dia de l'Odissea.
4: Correcte, i que totes les pel·lícules que s'hagin estrenat a la història.
0: De l'any, eh?
4: A la història.
0: Doncs, déu-n'hi-do, en Sergi i jo, aquí presents, ahir vam fer la nostra crítica, perquè nosaltres vam anar el primer dia, vam anar a engrossir...
4: Som d'aquestes persones.
0: Sí, vam anar a engrossir el rècord, i avui en Marc Garriga ens tria pel·lis per avui i per tot l'estiu, perquè també s'estrena alguna cosa a l'agost, i apunta en Marc sobre Spider-Man una mica, Sergi, el que jo deia ahir, que l'actriu que ens l'han colat per fer de Jean Grey, és a dir, per fer de X-Woman i inaugurar més universos Marvelians, rescatada l'actriu de la franquícia Stranger Things.
4: Sadie Sink.
0: Malgrat... A mi, jo m'he menjat l'autopromo... com es diu l'actriu?
4: Sadie Sink.
0: Doncs jo, malgrat m'he menjat l'autopromo i tinc ganes de veure la nova dels Vengadores, igualment em va semblar de les millors coses de la pel·lícula.
4: No, és molt, molt, molt bona i fa una molt bona interpretació.
0: I a més, només que sortia ella, jo vaig pensar, qui seran els nous X-Men? Els de sempre, amb el Hugh Jackman i companyia i Patrick Stewart, tornaran Liam McKellen. Ja sabem que sí, que alguna cosa hi haurà de dir.
4: Alguna coseta.
0: Bé, Marc Garriga, aquesta setmana Spider-Man i que hem de veure durant el mes d'agost a cinemes, a sales.
5: L'univers Marvel estava de capa caiguda i ha vingut Spider-Man a salvar-lo amb el seu film més madur. Una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb la incorporació de Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca seran, sens dubte, La Patrulla Canina, la dinopel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos títols estiuencs per excel·lència. En Mar Abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i el thriller d'acció Cuenta Atrás. També tres joies per descobrir, Mother Mary, amb Anne Hathaway, que s'estrena avui, Palestina 36 i El amor que permanece, a banda de dues produccions catalanes, avui Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i pròximament A Fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
0: Gràcies, Marc, per una temporada sencera parlant-nos de cinema aquí els experts. Ara ja sí, ja te'n pots tornar a dormir i a somiar que arriba el desembre amb la nova pel·li dels Avengers.
5: Bona nit!

0: La gala que ens canta Freed From Desire. Són les 9:28, tard de seguida, dos quarts, obrirem l'actualitat de la jornada, però encara tenim temps per fer balanç del Festival Grec, que ha tancat la seva edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana. Marta Vives.
1: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. La directora del Grec, Leticia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
2: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
1: Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
3: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
1: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
4: Els experts! ICAT.
0: Gràcies, Marta Vives, per parlar-nos de teatre durant tota aquesta temporada, des del setembre fins ara. Ens retrobem ben aviat. Ara que són ja 9:45, és el moment d'obrir l'actualitat de la jornada. Avui és divendres 31 de juliol. Sergi, què hem de saber?
5: Que el govern espanyol mobilitza l'exèrcit i tanca la frontera amb Melilla davant del caos provocat per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre el Marroc actua amb gasos lacrimògens i canons d'aigua. Des de Madrid s'afirma que s'ha tancat un acord amb mesures per accelerar la repatriació d'aquestes persones. Avui, de fet, parlaran d'aquest acord Pedro Sánchez des de Ceuta.
0: Laia, qui creus que es criticarà més, aquests nois que han vist a les imatges o la Ayuso que es compra pisos?
6: Malauradament es criticarà més aquests nois, tot i que estàs llegint així les últimes hores, i és interessant
0: veure... El pis de Madrid sí que té sentit, és per fer reunions allà, el pis de Madrid.
6: Ostres, molt
5: ja
6: fort,
5: se l'han venut,
6: Ah, ja se l'han venut.
5: Crec que van dir que ja se'l venien.
6: Bueno, és que era escandalós, no?
0: Però a més, han tret benefici, no? Perquè diuen que els beneficis es destinaran a finalitats socials.
5: El que n'hagin tret de la venda, sí. No, es destinarà als afectats, pels incendis de Madrid.
0: Quins per tant, si és així, no et pots queixar.
6: No, no, clar que em queixo.
0: Què anaves a dir, que t'ha interromput?
6: No, que trobo que és interessant, busqueu-los explicacions de la geopolítica que implica tot aquest tema de Ceuta, no? I com els diferents actors internacionals en mouen les seves fitxes i com, malauradament, es fa servir persones humanes i les seves vides per enfrontaments entre països que s'haurien de resoldre, entenc, de manera diplomàtica i no fent servir persones. Però...
0: A més, que siguin milers de persones en un sol dia, per molt que la gent es posi les mans al cap, perquè alguns són idiotes i es prenen de xurrades, és per algun motiu, no és casualitat que es posin d'acord.
6: Clar.
0: Hi ha temes darrere i, com bé dius tu, els fan servir com a peons en aquest...
6: Exacte, i tot fa molta pena, però almenys és interessant saber, no?, les causes.
5: Doncs precisament, en plana internacional, aquesta arribada massiva de migrants es veu amb preocupació en molts governs d'arreu del món. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada, diu, és un perill per a la seguretat nacional i europea. Mentrestant, Washington atribueix la situació a les polítiques, diuen, d'extrema esquerra espanyoles. La Unió Europea ofera a Madrid els efectius de l'agència Frontex per a controlar les fronteres. I encara, en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fons de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. I hem de tornar a parlar dels incendis. En aquest cas, el de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers hagin estabilitzat ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i gairebé 10.000 hectàrees devastades per les flames. I mentrestant, a Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i han cremat ja 77.000 hectàrees.
0: Les 9:32, Sergi, què no t'esperava saber un dia com avui?
5: Doncs que un bar contrari a Donald Trump es queda sense llicències.
0: Un bar.
5: Es tracta d'una cerveseria de Wisconsin que...
0: És un negoci amb opinió pròpia.
5: Sí, i ara veuràs per què. Es tracta d'una cerveseria de Wisconsin que va generar molta polèmica a principis d'any. L'establiment, propietat d'un activista d'esquerres, va prometre que regalaria cervesa gratis el dia que morís Donald Trump. I, de fet, després de l'intent d'assassinat del mes d'abril, la cerveseria va publicar a Facebook "Quasi ho aconseguim, dia de la cervesa gratis". Això ho van publicar, com dèiem, aquesta cerveseria a Facebook. Doncs ara el Departament d'Hisenda li ha comunicat que no podrà vendre alcohol a partir del 4 d'agost. Segons les autoritats, la sanció no està relacionada amb els missatges, sinó que respon a la infracció de transportar cervesa des d'Illinois fins a Wisconsin sense permís.
0: I quin temps farà avui?
5: Doncs avui afluixarà una miqueta la calor, poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2 i 3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants a la tarda i amb ruixets al Pirineu que poden ser localment tempestuosos.
0: I el titular d'esports?
5: Que la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de privatitzar el Mundial, de transferir-hi participacions de la propietat de la Copa del Món i d'altres competicions, com dèiem, a inversions privats.
0: Les 9:33 minuts del matí, volem més música, ens queden uns 5-6 cançonetes per dir-vos adeu i bon estiu. Laia, emocionada?
6: Sí.
0: Bueno, normal, no?
6: Sí.
0: Doncs ara, Ai Mareta, que ens canta en un reguitzell de... Aquí hi ha una 14ena d'artistes valencians, va, vés dient i farem bingo o ratlla.
6: Uf, no.
0: Digues una.
6: Naina.
0: Sí, una altra.
6: La Fúbiga. Ah,
0: sí, també una altra.
6: Xavi Sarrià.
0: També.
6: No.
0: Sí, que sí.
6: Ah, altra, sí, val. I una altra, Diluvi.
0: Vale. Sí, et falta un per la línia. Uns de Valls.
6: De Valls, m'havies dit valencians.
0: No, bueno,
6: Figa Flaues.
0: Països valencians, volia dir.
6: Figa Flaues.
0: Línia! Ratlla d'essa!

0: expert. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
2: Nit d'Oscars. I aquesta setmana, el color porpra.
6: T'has aturat avui?
7: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
8: Una pausa.
7: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
9: El Sona Nou d'estiu descobrim.
7: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
10: Bona tarda de nou, són les...
7: I Aina Ostrell.
11: M'estan pagant, perfecte.
7: FM, app i 3CAT.
12: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
13: Hem concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.

0: les 9 i 39 minuts i avui que precisament ens dieu al grup de WhatsApp, avui que és l'últim programa, ens comenteu que us mola que sentir que us portem la veu d'artistes creadors de temes random, fins i tot heu dit, i avui hem de parlar de cartellisme. Hem de tornar a desplegar aquest, un dels més comentats dels últims anys, que cartell de la Mercè. De fet, el Sergi, tu ens fes el teu top, em deies que et molava molt aquell que era com una cara de dona...
1: Del 2021.
0: 2021, de colors plans, amb un vermell molt potent de fons. A mi mola molt el vídeo que van fer l'any passat amb Mabel Olea, fent com de verge, reina de les festes a la vegada. I Laia, ja vam parlar fa uns dies, el cartell d'enguany, que és mostra el saber fer de l'autora, la pintora i il·lustradora catalana, la Cinta Vidal, amb un estil molt característic que combina les diferents perspectives, l'ha relacionat amb Escher, aquest gravador clàssic, i també per a aquest minimalisme i aquestes perspectives i aquests colors també a molta gent li ha recordat els videojocs o el disseny més actual. Doncs avui ens fixem perquè el cartell ja està més que vist, tothom ha jugat a buscar Wall-E, a trobar monuments i a trobar el seu barri en aquest cartell. Volem saber més de la seva feina, els seus estils i la seva obra i què té previst, Laia.
2: Doncs mira, jo ja coneixia l'obra de Cinta Vidal abans que pintés el cartell de la Mercè, és veritat. De fet, els formats de la seva obra... Els formats de la seva obra són molt eclèctics. Ell és especialitzat i va començar, de fet, pintant murals de grans dimensions, però també els seus quadres han donat la volta al món en moltíssimes exposicions. També ha il·lustrat llibres, contes, i fins i tot trencaclosques amb les seves obres, amb les seves pintures, perquè realment el que fa la Cinta Vidal és molt original, és molt captivador i atreu l'atenció doncs, de molta gent. Com ella mateixa ha dit en més d'una ocasió, vol, al final, que la seva pintura i aquesta capacitat de burlar la gravetat reflecteixi els diferents punts de vista des dels quals es pot abordar un mateix fet quotidià. I això és el que pinta. Així ho explicava en una entrevista al programa Àrtic de BTV fa temps.
3: El meu camí com a pintora ve perquè vaig començar a pintar quadres on tot estava capgirat i on tot tenia com una gravetat estranya. I per mi ve de la sensació de que tots vivim el mateix món, però cadascú el viu a la seva manera. Tots tenim punts de vista diferents i és la meva manera d'explicar-ho. Sempre has de triar un punt de vista. Tots alhora no els podràs veure mai.

0: En presentar el mural del cartell de la Mercè, precisament l'artista deia que li agrada jugar amb la gravetat i situar els espais en diferents orientacions. Argumentava que no és només un joc visual, sinó també una manera de parlar de Barcelona, del fet que ningú no viu la ciutat de la mateixa manera, cadascú la recorre, la recorda, la fa seva doncs, des de llocs diferents. I durant la Mercè, doncs, això encara es fa més evident perquè la ciutat s'omple de recorreguts, de trobades, de maneres molt diverses de viure-la. I és que aquesta capacitat de girar la realitat que trobem a les pintures de la Cinta Vidal és un tret de la seva obra que l'ha definit des del principi i que li va bé per parlar de les distàncies, de les densitats entre els objectes i fer-ho com a metàfora del que uneix però també del que separa les persones. Això deia en una entrevista a Televisió de Cardedeu al seu poble quan li preguntaven pels seus inicis.
1: Jo crec que vaig començar a jugar amb la gravetat quan era així d'adolescent, però a mi sempre m'ha agradat dibuixar i era la meva manera de representar com de lluny estem dels altres interiorment i com de prop físicament. És a dir, hi ha una distància entre nosaltres, molts cops, que és inabastable, encara que estiguem molt a prop. I la gravetat em permet fer aquest joc d'estar a prop i lluny al mateix temps. Sí que a vegades hi ha personatges que es troben en un mateix pla, però m'agrada aquesta cosa solitària i contemplativa, que és bastant la meva personalitat, i aquesta capacitat d'estar en calma quan al voltant hi ha molt de caos, que és una capacitat humana que em sembla molt interessant.
0: La Cinta Vidal, que molta gent haurà conegut ara pel cartell de la Mercè, treballa, però des de fa temps arreu del món, gràcies a un renom internacional que s'ha anat fent els últims anys. De fet, ha participat en exposicions i fires d'art a Londres, als Estats Units, a Hong Kong, a Corea. També ha pintat murals grossos a països com la Xina, com el Japó, a Hawaii o als Estats Units. De fet, l'any 2021 va pintar un mural a la nova seu de Facebook a Califòrnia. Vull dir que wow. En llocs com molt ben situats. Sí, sí. Als últims temps, la Cinta s'està especialitzant en combinar la pintura i l'arquitectura. I, de fet, el proper 19 de setembre inaugura una exposició a la Galeria Zinc d'Alemanya sobre arquitectes icònics com, per exemple, Le Corbusier, Mies van der Rohe o Alvar Aalto.

0: I pel que fa a les seves influències, ho deia abans en Roger, hi trobem noms de diversos pintors, com per exemple Johannes Vermeer o Edward Hopper, però sobretot l'estil de l'artista catalana fa pensar en els jocs visuals d'un altre pintor que també desafia la gravetat, en aquest cas holandès, que va viure i pintar sobretot la primera meitat del segle XX, Maurits Cornelis Escher, segur que us sona, conegut pels seus quadres d'escales impossibles.
1: No sabia que era neerlandès. Bé, no hagués dit mai on era.
0: Doncs mira, l'holandès va especialitzar-se en relacionar pintura i patrons matemàtics, amb geometries impossibles, sobretot per jugar en la seva pintura amb trucs de percepció i en dominar d'una manera mai vista fins aleshores la perspectiva.
1: Pot tornar a dir el nom complet, que m'encanta referir-me així als artistes?
0: Maurits Cornelis Escher. Doncs mira, la Cinta Vidal explica que Escher ha estat per ella una gran font d'inspiració, tot i que si fem cas dels experts en art, ella hi aporta gran vivesa amb el domini del color, perquè és veritat que Escher té unes tonalitats molt més apagades, i ha molts en blanc i negre també.
1: Jo vaig anar a Borja a veure l'Escher Homo. Si voleu, al grup de WhatsApp, jo us poso la foto que em vaig fer el meme allà mateix.
0: Doncs bé, el que fa la Cinta, a diferència potser d'Escher, és que se centra molt en escenes quotidianes, en persones en moviment, en realitat com les que podem veure al cartell de la Mercè. Però parlant d'Escher, si aquest estiu, o de fet en un altre moment de l'any, viatgeu a La Haia, perquè era d'allà, podeu veure-hi al Museu Escher, que és molt interessant, i podeu trobar, més enllà de les pintures més conegudes, és molt interessant, jo hi vaig ser fa uns dies, i hi ha tot l'estudi de patrons matemàtics que va fer Escher al llarg de la seva carrera.
1: Vas anar a la casa Escher de La Haia?
0: Exacte, oh, sí, sí.
1: Saps com es diu La Haia en neerlandès?
0: Sí, Den Haag, sí, no?
1: És correcte.
0: Sí.
1: I he fet una...
0: Fora, no em facis mansplaining, què estàs fent?
1: Que em fa gràcia de fer-li a la Laia un mansplaining de La Haia.
0: D'acord, em deixes seguir explicant-te coses d'Escher i així prendràs alguna cosa avui?
1: Sí.
0: Val. Doncs mira, l'Escher va ser molt més admirat pels matemàtics i pels científics al principi que no pas pels crítics d'art. I de fet, des de la història de la ciència se li reconeix haver anticipat fins a 11 línies d'investigació matemàtica abans que no pas els acadèmics. De fet, un dels quadres que fa explotar molt fort el cap quan ets allà al Museu Escher de La Haia és el Print Gallery, que és un quadre que té aquest nom. Ell el va pintar l'any 1956 i és allò que no és la primera vegada que feu tampoc d'un quadre dins un quadre. És a dir, una persona que està mirant un quadre i dins d'aquest quadre hi ha el mateix quadre, la persona mirant un quadre, etc.
1: I així fins a on?
0: I així fins a l'infinit. Però el tema és que el quadre aquest té un blanc misteriós al centre i durant molts anys no es va saber quin era el truc del quadre, la clau matemàtica que n'explicava la lògica. Però us recordo que el quadre va ser fet als anys 50. Doncs l'any 2003, uns matemàtics de la Universitat de Leiden van trobar que era l'anomenat efecte Droste, que és un efecte matemàtic i és amb unes figures amb versions més petites al seu interior, i això ho van poder demostrar mitjançant unes corbes el·líptiques, unes equacions i un ordinador. I de fet van acabar fent-ne un vídeo que es pot veure al museu i que a partir de giravoltar el quadre et fa una idea de com va ser dissenyat i pensat. Que penses, ostres, realment Escher tenia al seu cap una capacitat d'abstracció brutal.
1: Una cosa, jo abans d'ahir, que recordeu que el grup de WhatsApp van fer una pregunta meta, van preguntar pel mateix grup de WhatsApp,
0: a la
1: imatge vaig fer un efecte Droster i el vaig fer de seguida, o sigui, no vaig fer cap càlcul.
0: No, està clar, però ells van haver de veure quin és l'efecte Droster que havia aplicat ell, i de fet el vídeo veus en quin angle gira per poder aplicar-lo. No, de veritat, és molt interessant. Quan veus el vídeo, quedes... Vaja, i em sembla que fins i tot es pot trobar per internet el vídeo aquest, és bastant interessant com ho van poder demostrar. A veure, si ho havia fet als anys 50 i fins l'any 2003 no van poder demostrar-ho, és que la cosa tenia la seva complicació matemàtica. I ja us dic, podeu veure al museu totes les explicacions matemàtiques de l'obra d'Escher, que el tio tenia un cap complicadet, complicadet.
1: Capital dels Països Baixos.
0: Amsterdam.
1: Sabies que hi ha una
0: flor? Ja podria vagar amb els concursos,
1: sabia
0: no?
1: Sabia que hi ha una flor que és tradicional als Països Baixos? No sé si sabia.
0: Potser era el tulipà?
1: Pensava que era el lliri.
0: Era el lliri blau. Vinga, va, posem cançons, sisplau.
1: Laia, presenta la següent.
0: Ah, no sé, aquesta no tinc ni idea de quina pot ser.
1: Doncs una cançó, un grup d'aquests de girl band que a tu t'encanta.
0: Ah, les Ginebres, que fan la típica canció. M'encanten.

0: La penúltima, i aquesta no és la de la Fúmiga, és la penúltima que us punxem aquesta temporada. Avall lo paper, amb en Nyung Rajola i el Sexeni, des de Terres de Ponent, 9:55, de seguida marxem, però mai abans de sentir les vostres veus. Avui que us hem demanat que feu balanç de temporada, dir-nos què fareu a l'agost, si ens enyorareu, i també propostes de cara a la temporada nova, que s'ha convertit en crítiques directes. Sentim-ho.
1: De cara a la quinzena temporada, crec que estaria guai, em sembla que no us ho deu haver dit ningú, que recuperéssiu l'antic horari del miniquiz, que així els que ens agafa deixant el nen a 9:45 podrem participar. I també estaria molt bé recuperar aquella hora de 10 a 11. Moltes gràcies i bon estiu.
2: Bon dia, experts. Avui també és el meu últim dia de feina. Molt contenta amb la versió aquesta d'estiu que heu fet.
3: Els experts estiu. És a dir, els experts, però també a l'estiu.
4: Claro.
2: I molt fan dels col·laboradors que heu anat tenint.
5: Hola, bon dia, sóc la Montse Barcón. Molt bones vacances, camarascudes, i que va ser un plaer passar per aquí. Un petonàs per tothom.
2: Molt bones vacances, fins al setembre.
6: Hola, nois, doncs una secció d'arquitectura estaria molt bé, perquè feu un programa molt interessant a nivell de cultura. Clar, doncs igual que parleu de música, de llibres, d'exposicions, de cinema, no? Un apartat dedicat a l'arquitectura, que l'apropés una mica més a la societat.
7: Jònica, Corintia, Corintia, Corintia, Corintia, història de l'arte.
8: Vosaltres, sense naltros, doncs descansareu, perquè els oients són molt intensos.
4: Sí.
8: Clar, al setembre esperem que torneu amb el programa per afegir coses. El que faria seria treure, i trauria parlar de programes de tele. Que parleu de programes de tele no m'agrada.
6: Vale.
8: A la ràdio. O sigui, a la ràdio parleu de cultura, però no cal parlar.
6: Vale.
8: De tele a la ràdio.
6: Vale.
8: Bé, que m'enrotllo molt.
9: La veritat és que aquest any no ens podem queixar. Heu allargat tant la temporada que el temps de trobar-vos a faltar serà curtet, tot i que els que treballem durant el mes d'agost us trobarem a faltar bastant, i a veure com ens entretenim. Què m'agradaria per la propera temporada? Doncs mira, més salseig.
10: Bon dia, expertes i experts d'estiu, i tant que us trobarem a faltar, mare meva. No sé què faré jo els matins de vacances sense vosaltres. Per favor, de cara a la nova temporada estaria bé tornar a experts en temes concrets i no persones que expliquin les seves merdes. Però bé, o sigui que bones vacances i tornarem a escoltar-vos el dia 1 de setembre. Vull recuperar la forma física perquè acabo de pujar un turó de merda i estic fet caldo, tu. Hòstia. Joder, a veure si durant l'estiu camino una mica, perquè això del sedentarisme m'està matant, eh? I no persones que expliquin les seves merdes. Apa, a cascar-la, que vagi molt bé.
0: I la cançó de les 10, l'última del dia, l'última de la setmana, del mes, de la temporada, i sobretot l'última cançó d'aquest bimestre, és la que heu triat vosaltres.
11: És Jota Final de Festes, de Maria Jaume i Miquel Lladó.
0: Gràcies, Sergi Ruiz, per ser-hi aquest mes de juliol.
11: A vosaltres.
0: Gràcies, Dani Expósito, com a retorn fulgurant. Ens pots acomiadar amb un efecte de so.
12: Vino!
0: Vino, una copeta de vi, que és la que farem ara amb la Laia Vidal.
13: Gràcies, Roger Saró, per ser-hi tot aquest mes.
0: Bona mes d'agost, i de seguida us direm què fem al setembre. Una abraçada, gràcies a tothom.
13: Petons per tothom i bones vacances.
0: Adéu.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Em dic Helena.
3: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
2: No m'havies dit que tenies un germà.
3: És complicat.
4: La mateixa sang. El mateix amor.
5: Imagines quin gust deu tenir la seva sang. Que
4: Diaris de vampirs.
6: Disponible a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes, ICAT.

Drop Dead, amb una de les dones que trepitja amb força també aquest estiu 2026, Olivia Rodrigo. I seguim amb més talent femení en aquest matí del divendres, ara amb Lee Enn.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

mostra de l'electrònica feta a casa. Ella és la Paula i així ens deixava caure el Somebody to Everybody. 3 minuts i 3 quarts.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Posem en marxa nova hora amb la proposta de Dan Peralbo i el Comboi, un bitllet per tu. I si hem arribat a les 11 i 3 minuts, moment també per gaudir de Lisa, Anita i Remam Goals. Ja som Goals.

0: Hem estat completament enamorats amb les seves cançons, és l'Adrian Lyles. I ara que el posari música feta a casa nostra, ells són la 31 fam que avui per ser estaran a la festa major de Cabrera. Aquesta és la família.
1: Yo, temporados, temporados, papá, la 31. Això és la R, això és la família.

0: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. I aquesta setmana, el color porpra. I've been working and working and working
0: till the sun goes down. Escoltes i cats.

Una altra que ja fa dies que rode amb Petit Ibèric, que és la seva bruixa, que ens ha portat ja a 11:15. Seguim en aquest matí del divendres 31 de

0: Escoltes ICAT.
1: Yo, yo, yo, yo. I'm all ex crash out. Yo, ex

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. iCat.
2: I don't gotta say it, no one like me, so I made my lane. A rebel or die, they always hate.

una Laugiver que aquest any també ens emportem de vacances, el seu amulet. 5 minuts ja per 3 quarts de 12. Moment també per Tommy Richman, és el Changes.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dani Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona...

L'equip ideal també per aquest estiu, la proposta dels tiets, era això. Seguim repassant les novetats de casa nostra, ara al·lèrgiques al pol·len. Un amor a mi.

La bogeria de la Laura West, gairebé persigant el migdia d'aquest divendres 31 de juliol. I posem la Maria Jaume. De seguida, rode amb festa i drama.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Em dic Helen.
3: I jo, Stefan.
4: Sóc en Damon.
2: No m'havies dit que tenies un germà.
4: És complicat.
5: La mateixa sang. El mateix amor.
6: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, Judit! Que faris!
5: Diaris de vampirs.
7: Disponible a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

0: La banda sonora d'aquest estiu, AICAT, la posem amb Soc un bohèmio.
1: Un dia qualsevol d'agost,
0: el mes d'agost gairebé a tocar, tancant el mes de juliol també amb Em mato i maig, jugant foc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és...
5: Quan el cel es torna negre.
4: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
5: Els veïns desemparats.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

És Mamaduix, qui també hi posa una mica d'alegria aquest estiu amb aquesta aventura que s'inclou dins del seu darrer treball, Tothom té raó. I així hem arribat a 3:15, moment en què farem rodar Becky G amb Via i el seu Hardaway.

Obrim aquesta nova hora de música aquí a ICAT, també amb la proposta de Chloe. Per aquí, a més, destinaran Chapel Round, Mishima, l'Arnau Ballbé, Amulet i la nova col·laboració entre la Julieta i Winneta, que sona amb Bota Bota.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.

0: persona brillant.
1: Nit d'Òscars. I aquesta setmana, el color porpra.
2: Till that sun go down.
3: Escolta.

un altre que no hi podia faltar en aquest divendres, l'Albert Peiró, i seguim disparant més música en directe des de Lleida, ara amb Missó Extra, right here.

0: l'altra destinada a arrasar les pistes de ball. I també tenim a Arnau Vallter.
1: Li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Rere queda ja la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: sonoritats del Mediterrani, la que sentíem amb Amulet al costat de Xist. I comencem a treure'ns el biquini, són Fates.
1: El petit Miki i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy.

0: Escoltes ICAT. ICAT, pausa.
1: Les millors converses de la temporada.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dimarts i avui dimarts hem convidat una persona a que tots coincideixen a dir que és un paio ben amable i que porta la broma sempre per davant. Ens consta, a més, que és un bon treballador, un bon currante, i prova d'això és l'imponent currículum que arrossega des que va debutar l'any 1994 en una pel·li que no hem vist. Ha fet, en efecte, cinema, teatre, televisió i també comèdia. Ha actuat, ha dirigit, ha escrit i ara el tenim a TV3 amb un nou format que veu del mític Digui Digui i que vol fer del que ha de fer la tele pública, servei públic. Avui, Mariona Batalla, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tinc un tema sobre la taula.
3: Ojo.
2: No sé, o no sabrem, si el que diu el nostre convidat serà veritat, mentida, mig seriós, mig broma, o tota la vegada.
3: Pues que ja es ven bé que la vida és això, eh?
2: Sí.
3: Surfejar totes aquestes coses.
2: És veritat, ens en sortirem. Vinga, som-hi.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: I avui dimarts dediquem el programa a la resistència, a la gent que fa de resistència dels accents diacrítics. Sou grans persones. Benvingudes a pausa. Here we go, go. La persona que ocupa el sofà de convidats avui dimarts, dia 5 de maig, per cert, dia gros a ICAT, perquè avui és el desconcert, ens veiem tots a l'Apolo a partir de les 9, després en parlem una miqueta més. La persona es diu Roger Coma, benvingut.
4: Moltes gràcies.
2: Com estàs?
4: Bé, en pausa.
2: En pausa?
4: Ho intento.
2: Vens de treballar?
4: Sí.
2: Sí, estaves treballant ben bé fa una hora, hora i escaig.
4: Sí, estava gravant una seqüència del com si fos ahir un exterior.
2: Un exterior. Situacions
4: molt oxigenades.
2: Sí. Hi havia una pilota pel mig, això ho podem dir? L'espoiler, vaig. Una pilota.
4: Sí, hi havia una pilota. Us han xutat una pilota que ha sigut una miqueta... Hem hagut de repetir unes quantes preses.
2: Sí, perquè el nen havia d'ençar-te.
4: Sí.
2: Bé, deia això de l'humor, Roger, perquè sí. D'ençà que tu i jo ens coneixem,
4: sí.
2: Encara no sé si el que m'has dit a les entrevistes és cert o està tot passat pel sedàs de l'acudit o, com deia fa un moment... És tot a la vegada.
4: És tot cert, és completament cert. Excepte una vegada que em vaig inventar en una... A les lectures, que hi havia aquella secció interior de... I vaig dir que m'agradava molt fer esqueixos per plantes, cosa que l'àvia de la meva parella d'aquell moment li va fascinar i es va enamorar de mi immediatament i era mentida, i per tant ho vaig haver de sostenir. I ara amb el temps m'ha acabat agradant fer esqueixos d'arbres i
2: vale.
4: Amb pèls.
2: No era un error, era esqueixos, no? En realitat,
4: no, esqueixos no.
3: Dic, mai lectures haurà fet... per l'ecologisme tant com aquell dia. Perquè...
2: Increïble. Però què feies per l'esqueixos?
4: No sé.
2: Per on vas sortir?
4: No sé, van fer una pregunta. Sempre has de ser eloqüent, tenir anècdotes, i aleshores vaig pensar que la meva idea és completament gris, anodina. Digues alguna cosa que tingui un cert interès. Tira.
2: Té una frase que va dir Roger Coma, no fa gaire. Érem a la sala Villarroel, vaig anar-lo a veure, i vaig anar-hi amb la meva parella. Llavors, amb en Roger vam quedar que després de l'espectacle ens trobaríem un momentet allà al hall,
4: sí,
2: o a la Hombra, una de dues. És l'acudit del meu avi, que sempre l'he de repetir. Ens trobàvem al hall. Llavors va sortir Roger,
4: sí.
2: Li vaig presentar a la meva parella, la Marta, xarauts, Marta, i en Roger va dir, ets tu la seva parella, ho sento. Vale? I vaig pensar,
4: sí.
2: La broma sempre va per davant.
4: Sí.
2: L'acudit,
4: bueno, és una demostració de confiança, per exemple,
2: sí.
4: No?
2: Però això ets així amb tothom?
4: Cada vegada intento fer menys bromes perquè jo utilitzava molt la broma com un mecanisme de defensa.
2: Sí.
4: És una persona que, doncs, trista i vulnerable, i aleshores he utilitzat, sí, no
2: però
4: sé...
2: Però ho ets de veritat, trist i vulnerable?
4: No, doncs suposo que tinc una dificultat per mostrar-me tal com sóc, suposo, no? Soc una persona vergonyosa molt, i crec que de la vergonya, doncs, n'he fet el meu modus vivendi, que crec que vas a buscar l'oposat a per allà on grinyoles, no? I aleshores, doncs, fer d'actor, doncs, m'ha servit per trobar determinats recursos i armament per protegir-me.
3: És un patró que repeteix, eh?
4: Sí.
3: Que han vingut altres actors que també han dit, mira, jo soc una persona vergonyosa i talladeta i
2: tot i
3: actuar...
2: això, pujo a l'escenari, actuo, em poso la pell d'altres persones, sí. Per tant, no he de ser jo una estona.
4: Sí, bueno, i sí, trobes un, és un, uns codis de joc en, on t'és permès enfadar-te, perquè no t'atreveixes a enfadar-te a la vida real. Però ara ja sí que m'enfado molt, vale, de gran, però d'això bueno, m'atrevia a enfadar-me. I aleshores, doncs, aquí està permès i està, està codificat i tot està dins d'uns límits. Fes-ho. I llavors et sents protegit i t'atreveixes a fer coses que la vida no t'atreveixes a fer.
2: Que no se't pot inculpar.
4: Exacte, és el personatge que ha parlat.
2: És fantàstic. Sí. Hi ha una altra cosa, això que deies de l'humor, per superar certes barreres socials, o digui-li com vulguis, sí. Que és una cosa que no sé per què, ara no em demanis una tesi, però em ressona bastant de la catalana. Com si els catalans fóssim una mica així.
4: No, no
3: és que jo crec que els catalans som una mica losers.
4: Ho digues tot, no?
2: És que potser el loser. I el comediant, sí. L'humorista, ja lliga molt.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, és el pallasso. Ha de fracassar i encaixar aquest fracàs i mostrar, ensenyar el cul sense voler, no? En, aquest, en aquesta dicotomia hi ha l'humor.
2: Ja, i creus que el català té un humor peculiar en aquest sentit? Com de defensa, d'autodefensa?
4: No, estudia aquest tema des d'aquesta òptica. Jo crec que sí que l'humor català és molt, és, té una idiosincràsia molt particular, i és un humor com pretesament intel·lectual, com pretesament mental, no? Hi ha una, sí. Una capa d'ironia, de tu ja em pilles perquè m'estàs pillant, però aleshores no és un humor alegre, generós, que es deixa anar, és un riure a la contra, no? Sí. La ironia, que és un, no, és un defecte, en el fons, doncs és com el gran motor de l'humor català. Sí.
2: Clar, els catalans anem pel món dient allò de Espanya no ens entendrem.
3: Clar, és que aquí us anem a preguntar, perquè no. A mi m'ha passat que la meva parella, pobret, és espanyol, i penso...
2: I andalús.
3: I dic, és que ell mai no entendrà plats bruts, però no per un tema d'idioma, sinó per un tema de codi,
4: sí.
3: Jo crec.
4: I si ho entén?
3: No ho sé.
4: Ah.
3: No ho he intentat, però em fa por,
4: sí.
3: Que ho vegi i pensi que és ridícul. Perquè plats bruts té un toc d'aquest, com de... una cosa molt naïf, molt, per mi és molt català.
4: No ho sé, sí, poder, sí, però al mateix temps Plats Bruts també té uns acudits molt, molt ben tramats a nivell de ritme, que estan sí. Fets com a mecanisme, funcionen com una màquina. Uh-huh.
2: Mira, agafem això dels acudits, dir-vos també, oients, que pel poc que coneixem en Roger, que és ja d'unes quantes entrevistes, sí. De trobar-nos pel món i tal, és veritat que tu, l'humor que gastes, m'atreviria a definir-lo, sí, si no et sap greu, no té l'acudit, no té el remat.
4: Correcte. Sí, està molt ben apreciat. Sí, sí,
2: té però... incomoditat una mica, però tampoc una incomoditat de, ha dit una cosa molt grossa,
4: no.
2: Sinó de desconcert.
4: Està molt en això que deia, potser quan estava parlant d'aquest humor català referia al meu tipus d'humor, que té a veure amb que m'estàs entenent que això no ho hauria d'estar dient, però ho estic dient. És un humor de situació,
2: sí.
4: Però és finet, és, tampoc és una cosa com molt gruixuda o molt pam, gran impacte, gran èxtasi. No.
2: Aquí sempre han sigut molt fans del Miguel Noguera, per exemple, del Carlo Padial, de tota aquesta tropa que fan humor.
4: Jo m'hi dic com el major del Padial, perquè
2: sí.
4: El Padial no té remats, no té els tancaments dels acudits. No, però... I aleshores, clar, estàs en una corda fluixa. Jo crec que el que és interessant és aquesta corda fluixa. Et fiques en un lloc que no t'hi hauries d'estar ficant i el no ho hauries d'estar fent és el que fa gràcia. No?
3: Clar, com la incomoditat aquesta de... Ai, d'anar trampejant.
4: Sí, a mi, ric dels acudits verbals, que estan ben fets, ben executats, però hi ha una cosa, com diu, estàs protegit de darrere un acudit que saps que funciona. Clar. I a mi el que em fa gràcia és a veure si te la fotràs. No?
2: A veure si te la fotràs.
4: Sí, això, i la gent sent molta empatia, perquè la gent et soluciona. La gent riu d'incomoditat. Ai, pobre, ai, no diguis això. No. I llavors és un riure com una mica descontrolat i és una tessitura que em crea moltes hormones. Crec que tota la vida fem per crear hormones i a mi en aquest espai se'm creen bastantes hormones.
3: Crec que això, Albert, en vam parlar. M'atreviria que va ser el primer capítol.
2: El segon. T'anava a dir exactament el mateix amb en Magí García, amb
3: en
2: Magí. Parlàvem de l'humor, és a dir, el que ens fa molt riure és allò prohibit. Com un nen petit que sap que no pot fer una cosa,
4: sí.
2: Però l'acabarà fent, no?
4: Sí.
2: Aquella sí. Corda fluixa.
4: Sí. Exacte. És el no hauries d'estar dient això, no? Jo et veig a tu per primera vegada i sense haver dit hola i et dic, hòstia, t'acompanyo el sentiment que la teva parella estigui amb tu, no? I aleshores, clar, no és el lloc, no és el moment. I aquest, però m'entens que és una broma? És aquesta capa. Aquí hi ha una cosa d'un petit atreviment. Sempre demanant perdó i sempre des de la humilitat de Catalunya.
2: T'he dit també, a la vegada que quan ens vam acomiadar davant de la sala Villarroel, la meva parella no em va dir quin acudit que ha fet el Roger tan incòmode, sí. Sinó que em va dir, podries emmirallar-te una mica en ell i tenir l'estil que té vestint? Ojo aquí, eh? Va servir de model per vestir-me en un futur.
3: O sigui, que vas rebre per dos bandes.
2: Sí, vas rebre de Roger i després de la Marta. Una abraçada a tots dos. Escolta, ara, avui he pensat en Les coses grans.
4: Ah, mira.
2: Que és una sèrie que m'agradaria reivindicar i que teniu disponible al 3CAT, yes.
4: No.
2: El Filmin
4: sí.
2: El Filmin sí que hi és. Una sèrie que vas escriure, vas dirigir tu, vas interpretar tu també. No sé si la vas produir, si vas posar la pasta, ho vas fer tot.
4: Bueno, vam arrencar, vam trobar uns sponsors, però ens vam encarregar de produir-la, sí, sí, però el finançament.
2: I era una sèrie, no és ben bé una sitcom, però s'hi podria assimilar, en certa manera. I hi havia una frase del David Verdaguer, perquè avui he mirat el tràiler, que deia, les coses petites són grans.
4: Sí.
2: Una mica el punt de partida, no? Sí. El que s'agafava la sèrie. I a tu també t'interessa aquest detall una mica microscòpic,
4: sí,
2: a vegades.
4: Sí, jo crec que un terreny molt fèrtil, o sigui, si hi ha un segrest dins d'una trama, és evident que funcionarà, però si l'única trama és que et fa una mica de massa pudor a l'aixella, però et fa més pudor una aixella que l'altra, hi ha un problema amb això. Perquè una aixella em fa més pudor que l'altra? I aconsegueixes construir una neurosi amb això, i aconsegueixes el mateix interès que un segrest, per mi això és un mèrit.
2: Segrest humorístic.
4: Sí, sí, també podríem dir.
2: És veritat, segrest és la persona que es queda allà com amb una idea volant, no? I que s'ha de solucionar també l'espectador ell sol. I anant més endavant, de fet tan endavant com aquest dimarts vinent a Tàrrega, i fas una nova funció de No hauria de fer.
4: Molt content, sí.
2: Que és el teu primer especial de comèdia.
4: Sí.
2: Que no ni direm ben bé stand-up comedy, no? Ni direm teatre i stand-up.
4: Sí, està a mig camí, està a mig camí. És una persona dreta fent...
2: Per tant, stand-up, sí, stand-up, aquí, això. Sí.
4: I està dient... Sí, sí, i jo crec que la meva posada en escena, malgrat és molt despullada i tot, té un component de presència que té una mica la pàtina d'un actor que ha treballat molt l'escenari. No és només un guionista que diu unes coses relativament eloqüents. Hi ha una certa implicació teatral en la manera de fer. Per tant, sí, cadascú troba el seu gènere, també. També, si agafes cada stand-up, no tots tenen el mateix to. Tu agafes en Moji i la Maria Sherman i són completament diferents. També la seva manera d'estar a l'escenari i d'implicar-se. Però crec que el que sí que ha de tenir una mica aquesta hora, no?, o aquest espectacle, és una...

0: com el nostre convidat avui. Parlant de gent que diu coses sobre el convidat, ara toca tu.
1: Vale.
0: Vale? I en tenim uns quants avui que diuen coses sobre tu. La primera persona que apareixerà treballa a l'altra banda de la Diagonal, no hauria de la ràdio. Ah, ja s'ho faran. Llavors, és una persona que també dirigeix un festival de còmics. És una eminència en el tema, ja saps que estic parlant, efectivament. I ens explica com va anar l'origen del teu monòleg. Escolteu.
2: El Masteu, soc l'Oriol de Balanzó, director del Festival Hilària, i un dels instigadors perquè en Roger Coma fes el seu primer monòleg de stand-up. He de dir que ha sigut una experiència fantàstica, perquè el Roger, a banda de ser la persona més educada i amable del món, i que més dona gust treballar amb ell, perquè cada dia veus aquells cabells meravellosos que un dia ens explicarà quin és el seu secret, però sobretot és una persona amb qui és fàcil treballar, que té les idees molt clares, però ara és molt obert a suggeriments, i he de dir que ha sigut un procés xulo, perquè el Roger té un cervell que no s'atura mai, i quan li vam proposar de fer aquest monòleg, em va enviar unes primeres pinzellades de les idees que volia fer servir, i van ser, no sé si eren com 45 pàgines d'idees disperses, que allò doncs configurava un monòleg d'unes 3 hores i mitja, i mica en mica vam poder anar repelant fins a cap d'uns mesos poder fer un primer assaig, que a mi una vegada més em va deixar astorat, perquè vam fer un assaig en el que només hi érem dues persones i el Roger a les sales d'assaig de la sala del Molino de Barcelona, i ell simplement ens va dir: jo no us miraré als ulls, miraré en aquell punt d'allà, d'aquella cantonada, i faré tot el monòleg. I el va fer, i ja vam riure moltíssim aquell mateix dia. I com sempre passa amb l'stand-up, a mesura que han anat passant els mesos, doncs ha anat repentinant i passant el rasclet i el sedàs al text, i ara està en un moment fantàstic i ens dona una visió del nostre país a través de la seva mirada molt xula. L'única cosa dolenta que puc dir és que encara no entenc com s'ho fa cada dia per actuar sempre amb sandàlies. Em sembla que és una cosa que hauríem de millorar, Roger. Per la resta, tot fantàstic.
0: A veure, moltes coses a dir. Oriol, una abraçada forta. Sandàlies em portes avui?
1: Sí.
0: És innegociable,
1: sí,
0: no?
1: És innegociable, ara.
0: Vale.
1: Sí.
0: Calor?
1: Perquè pots tenir un nen o pots tenir un gos i dona molt tema de conversa, però la sandàlia a l'hivern també dona molt tema de conversa.
3: Això és veritat.
1: M'ha salvat de molts apuros, però de molts ascensors.
3: Sandàlia mitjó?
1: Sense mitjó. Dona molta més conversa.
0: A l'hivern també?
1: Jo tinc tota una llista de notes reactives, que tu em dones qualsevol argument, te'l puc rebatre immediatament per la pell, perquè portes fred, no tens fred, això estimula... O sigui, tinc una conversa de 22 minuts ja pautada.
0: El tema del pudor d'ensenyar els peus, que hi ha gent que li molesta una mica.
1: El pudor. Doncs se m'ha dit, jo no opino jo, que tinc uns dits bastant correctes, bastant bonics.
3: De fet, no podries com monetitzar? O sigui, no estàs perdent diners ensenyant els peus?
1: Ah, a veure, m'interessa molt, haguéssim monetitzar...
3: Only fit.
1: També dic molt, la mateixa pell que tens al peu és la pell que tens a la cara, i tampoc vas amb la cara tapada. Aquesta la dic molt, per exemple, i també em serveix. Sí. Mira, parlant d'això de l'Oriol, és que l'Oriol, li vull donar les gràcies, perquè és que va ser ell. O sigui, a la vida et cal gent que et faci com aquesta empenta, no? O que et posin deadlines, no? I crec que l'Oriol va fer les dues coses. I li demano disculpes des d'aquí, perquè és veritat que la primera vomitada que em va dir: no, estic molt acostumat a llegir textos. I vaig passar una cosa que era una absoluta merda de un document de 50 pàgines, però que això traslladable de 3 hores i mitja de monòleg.
0: Amb desordre?
1: Amb desordre, amb coses que més em feien gràcia a mi, i va ser molt bo, i em va dir... Sí, he rigut i tot en algun moment, clar, era una cosa i en el meu cap tenia un ordre, no? Però clar, va ser molt difícil, però ho hem aconseguit fer.
3: Perquè ara pensava, Roger,
0: jo vull dir dues coses, abans tu pots apuntar i dir les dues coses.
3: Sí, ho tinc apuntadíssim.
0: És que una d'elles és quan ha dit que ets un tio molt educat i amable, has fet una cara com dient:
1: no,
0: ho ets?
1: Sí, molt educat i amable, m'esforço molt per ser-ho, sí.
0: Perfecte. I l'altra cosa, m'agradaria dir, perquè l'Oriol de Balanzó gasta una tofa també de cabells bastant important. Llavors, a mi l'intrusisme i, sobretot, l'apropiació cultural en aquest tema és una cosa que no porto bé. Ok? Ja està. Dit això, m'envia un missatge també Laia Vidal, ara mateix.
1: Ah.
0: I em diu: estic escoltant l'entrevista, t'ha dit a Roger, me l'he trobat aquí en una botiga, diu, m'ha dit que li agrada molt el que dic als experts.
1: M'encanta molt.
0: Sí, diu la Laia molt,
1: Sí, m'encanta. No sé, sempre trobo que té un punt de vista molt personal. I la trobo que està en un molt bon moment, que s'ha apropiat del seu territori i s'ha apropiat d'aquest desequilibri que demana la ràdio. La ràdio has de molestar una mica, has de tenir algun titular una mica desequilibrat. No pot ser tot correcte i molt bé tot, endavant tot, no. Sempre té una miqueta de molèstia i sempre...

0: La comparteixo molt, la molèstia que té.
1: Endavant.
2: I jo crec que si grates una mica, segur que sou cosins llunyans, perquè la Laia té parentiu amb tota Catalunya.
3: Què vols dir amb això?
2: Que la Laia, tothom que ve a la ràdio és... Ah, però jo tinc un cosí que és amic que...
3: No és que tingui parentiu. És que ella s'ha encarregat d'investigar el seu arbre. Genelar. Ah. Cosa que els altres potser no hem fet.
0: Pues sí, sí.
3: I ella ho ha fet, ha tirat molt amunt, ella.
0: Ah, mira.
3: 1.600?
0: Ostres, doncs, segur que...
3: Laia, digue'ns-ho.
0: Sí, abans érem 12 només i segur que ens toquem per alguna banda.
3: Doncs mira, anem a preguntar alguna cosa.
2: Sí, recupera el que comentava l'Oriol, que era Roger. Quan creus que és el màxim de durada d'un stand-up? Perquè ja ens ha sorprès que 3 hores clarament no funcionarien.
0: No, el Noguera té aquest d'una hora i mitja, que és molt intens, és llarg i desgotat ell. I l'espectador també, jo crec que al final li funciona perquè li trinxa una mica la cerebela. Però una hora és una hora molt correcta, és una estona molt correcta, molt natural.
3: Sí.
2: Fins quin punt no estàs com apretant massa? És a dir, és que una hora rient i una hora fent riure...
3: És molt difícil, eh? Jo veig el Magí, veig el Monchi, que
2: és... I deu ser cansat.
3: És preferit. Jo penso que...
0: Quan li dura?
3: Fa l'hora, hora 10, potser, si s'allarga una mica, hora i 5, però és bastant canònic. Sí.
0: Quedes suat, quedes... Jo m'esgoto moltíssim fent això. Perquè també el meu, jo crec que és una mica com una vomitada de pensaments. No és només de cara que tot el que explico és graciós, sinó que a vegades hi ha més punt de vista, hi ha una narració, explico coses personals de relació amb els meus fills, per exemple, i crec que en el punt on em poso, també esgoto molt a l'espectador, perquè hi ha un canvi d'idees molt ràpid i funcionen únicament perquè són ràpides i perquè una cosa va enganxada amb l'altra i funciona. Per això, clar, una hora 70 no, 70, una hora 70 no existeix, no?
3: Bueno, depèn.
0: Per això no hi ha espectacles
3: d'una hora 70. Dues hores 10, però li pots dir una hora 70. Sí. Per això no hi ha espectacles d'una hora 70. Hem de canviar de tema, perquè aquest programa són moltes coses a la vegada i, a més, és una...
2: Capsa de sorpreses.
3: Vale. Llavors, avui m'he permès un luxe. La primera vegada que tu i jo ens vam trobar, va ser molt divertit perquè, clar, el famós és ell. Convindrem que el famós és Roger Coma. Però va ser el famós que em va aturar a mi. I va ser aquí, prop de la ràdio. Em va dir, Albert, que us escolto molt, els experts i tal. Roger Coma, dic, bueno, ja ho sé qui ets, clar. Diu, faig pa. Em va dir això. Llavors, jo em vaig quedar amb això del pa i em va dir, un dia m'agradaria, us escolto els experts, m'agradaria parlar del pa. I no ho hem fet mai del tot, parlar del pa. Sí que ho hem fet.
0: Sí, que ho hem fet. Sí,
3: ho farem una altra vegada.
0: Sí.
3: Perquè he parlat amb una persona que per mi és referència. Ell va ser guanyador del millor pa de pagès de Catalunya el 2022. És el millor pa de pagès que he menjat jo a la vida. I tu també em vas menjar.
2: S'ha fet periodisme avui, eh?
3: Va venir a Experts aquell any. Es diu David Hernández. I aquest tio, que ara era el forn Montserrat, el forn on es feia el millor pa de pagès del món, per tant, de Catalunya.
0: Sí, sí.
3: Entenem-nos. I aquest tio ara és una eminència que va pel món com donant masterclasses. O sigui, ell em va dir que s'anava a Llatinoamèrica, que el tio ja té com escampat la seva paraula sobre el pa i sobre la massa mare i tal, i no sé què. Ell em va donar una recepta de massa mare que jo faig... i la segueixo increïble i funciona molt bé, i es diu doncs d'aquesta manera. Es diu.
4: Bon dia, el meu nom és David Hernández, soc forner artesà, i el meu moment de pausa normalment es dona cap a les 5 de la matinada. És una hora poc comú perquè sigui la pausa, perquè és l'inici del dia, però és l'estona que jo tinc per mi. Tinc, doncs, per preparar el dia, per revisar receptes, per pensar en nous sabors, tant pel pa com per la bulleria. És una estona amb la que no hi ha telèfons, no hi ha correus electrònics, no hi ha persones que puguin intervindre amb el que estàs fent, i tot i que potser no és l'hora més habitual per fer la pausa, però és el que a mi entenc com és el meu moment de pausa o el meu moment per mi mateix.

0: I efectivament, com que he posat Montserrat per casuística amb el nom del forn on treballava aquesta persona, el forn Montserrat, on ja no hi és, i també per recordar que aquest dijous l'última fila torna a actuar a l'Estadi Olímpic i que l'únic que volem nosaltres és que surti el Quimi Portet a dir la seva. També, ens faria molta gràcia. Bé, què et deia? Ah, sí, això del pa, Roger, a la vegada que una entrevista que vas fer a Planta Baixa, TV3, vas dir: fer pa és una mística quotidiana. Segueixen així per tu?
1: És una puta merda quotidiana, ara. No faig res, no faig gens de pa, no faig gens de pa, no.
0: Ja se'm desmunta el guió de 20 minuts.
1: No. Bueno, faig un al mes, que és el que se'm permet a casa. Un al mes. Bueno, i també, és que saps què passa? Que per fer pa has d'estar molt a casa. Sí. El pa és com tenir un animal, perquè té uns processos, i en els moments que toca hi has de ser. Si hi ha ofrenes perquè ho fiques a la nevera, m'agrada molt, vull dir, tant de bo m'envies.
0: Conserves la massa mare?
1: Sí.
0: La tens?
1: Sí, sí.
0: Està allà guardada a la nevera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Però va molt lenta, caire. La tinc molt adormida. No tinc una massa mare molt activa. L'he d'activar allà en dos dies, pa, l'activo i la torno a...
2: Sí, però sí. Què vol dir això de l'activo? Què
0: està adormida, la deixes a la nevera i... Bueno, té vida.
1: Sí, hiberna una mica. Aleshores l'has d'activar. I com l'actives? Doncs donant-li molt menjar. I aleshores es multipliquen el cultiu que hi ha allà dintre de bactèries, s'hi regenera moltíssim molt ràpid i aleshores està a tope.
0: Farina i aigua. I la massa que hi ha, que està adormida.
2: Bueno, em fa la sensació que és com el Tamagotchi dels divorciats.
0: Jo li dic així. Bueno, els divorciats.
1: Sí.
0: No, jo sí que acabaré divorciat.
1: Que necessites fer-ho en família, perquè és que produeixes molt de pa. No saps què fer-ne de tant.
0: És veritat.
1: No t'has dit fer molt poc pa. Tot el que necessites engegar, el forn mateix i els tempos i seri, només per fer un pa de 400 grams és ridícul.
2: És que ja que hi ets...
1: Sí.
2: Però tota
0: ara,
2: família.
0: Tens un moment de pausa, però, tu, a la vida?
1: Jo també és de primera hora, Sí, sí, sí.
0: Sí, també, això... Ha sigut constant, també, entre alguns convidats, llevar-se d'hora, la Dolo, Beltrán ho va dir. Beltrán? No ho sé mai.
1: Beltrán.
0: La Dolo va dir que es lleva molt d'hora per anar a soroll. Tu també?
1: Sí, també. Em llevo molt d'hora perquè a casa tota la feina comença com a les 7. Llavors, jo de 6 a 7 o de 4 a 7 fins a les 7 és l'espai que tinc per mi. És fascinant, no?
0: Però
1: és com
0: feina,
1: un món,
0: Roger?
1: Diferent. De feina? No,
0: és per tu, 100%.
1: Per mi, sí. Bueno, t'organitzes, penses, escrius quatre coses, fas un cafè, que diu que és molt dolent no prendre-la immediatament perquè ja trenques la capacitat del teu bioritme de generar una mica de benestar, doncs és igual, però hi ha com algo molt especial. És un fora de món.
0: Val, perquè al llarg del dia menys pausa.
1: És que un dels problemes de la meva feina, també dels avantatges, és que és molt irregular. No tinc cap dia que sigui igual a l'anterior, no? Uh-huh. I aleshores això és especial, però és esgotador, també. I és una mica el que m'ha fet fracassar projectes, com deies, com les coses grans i això, portar-les fins a l'últim moment, no? Ho faig tan a mitges, tan a trossos, que de cop entra una feina que estic un mes molt absorbit. Ja deixo tota la feina prèvia, queda encallada, no? I en una nova vida demanaria, sisplau, una miqueta d'ordre.
0: Ja, has dit fracassar les coses grans, però?
1: No, quan començo coses en aquesta línia, fracassen. Quan començo a desenvolupar projectes així, li acaba d'alguns, que després no han sortit per altres raons, però es queden a mig camí, un excés d'energia i de treball que no arriba a bon port.
0: Les coses grans que us recomano recuperar a Filming, com dèiem abans, és una sèrie que crec que us veu un Ondas.
1: Sí,
0: no, vull dir que
1: per això
0: m'estranyava. Ens queda una nota de veu del David Hernández. Com que ell no et coneix a tu, normalment ja sabeu que la gent que apareix al programa parla del convidat, però ell no el coneix. Li vaig dir, no el coneixes, però pots parlar de pa, si vols. Val? Si vols, parla de pa.
1: Sí.
0: I ens ha sortit amb un poema, amb un statement, defensant el pa de qualitat i amb un agraïment que té el tio. Mira, escolta.
3: Voldria dedicar un moment a dir gràcies. Gràcies a totes aquelles persones que dia a dia trien amb consciència, que valoren el pa fet amb temps, amb cura i ofici. En un món que sovint va massa ràpid, vosaltres decidiu aturar-vos i apostar per allò que és autèntic, per la qualitat, per la feina ben feta. I això per nosaltres no és només un gest, és una empenta enorme per continuar llevant-nos cada matinada amb il·lusió. Fer de forner és molt més que un ofici, és una passió, i saber que hi ha qui ho valora ens omple d'orgull i de sentit. Gràcies per donar valor a l'artesania. Gràcies per confiar en nosaltres. Seguirem treballant amb el cor perquè cada peça de pa expliqui una història que val la pena compartir.
0: Clar, això ja és molt totxo. O sigui, explicar històries a través del pa, això no, només ho fan els que s'hi dediquen de veritat. No? Vull dir, la història que hi ha darrere, els processos, les hores, l'espera, no, també.
1: Sí. Tots tenim un coach a dintre, no? Sí. Tots estem com... Sí, sí. No? Tenim un guru a dintre cada... cada...
0: Per mi el David Hernández és el meu coach personal, sí, personal. I és un tio increïble, eh? Em sembla molt, molt bo i crec que hauria d'obrir un negoci algun dia, més que res, ho dic en plan absolutament egoista, per poder comprar el seu pa, sí, i tornar-lo a tastar, perquè sí, el tenim, com dèiem, fora una mica d'aquest circuit.
2: I molt a favor del que fa aquest noi, que estarem tots d'acord que és un flipat del que fa, però que em sembla que és hiperromantitzar-ho tot. Sí. Hiperromantitzar el pa, oh, però és que podem fer això amb totes les coses de la vida.
1: Sí, sí, sí, molt a favor.
0: Home, menjar s'ha de fer. Va menjar.
2: És que si
0: com està el pati.
2: Si t'hi pares a pensar...
1: Jo ja és bulímic que tenim d'anar consumint menjar, però també experiències i inputs tota l'estona. Si cada una tingués el seu valor, no ens caldria aquesta acumulació tan... que ens esgota, que ens destrueix, no?
0: Mm. Per cert, pel que fa al pa, ja acabem, sí, amb el tema, sé que tu, durant pandèmia...
1: Sí.
0: Vas fer bastant Instagram,
1: sí,
0: de pa.
1: Sí, sí, sí, sí. Llavors, trobo a faltar.
0: Hi ha una fina línia que separa els que fan pa perquè els mola la cosa, perquè volen aprendre, dels, sí, que fan pa per Instagram. Llavors, Roger, en quin lloc et situes en aquest sentit?
1: Jo feia un... era sentit de l'espectacle, això, un Mas Gabón.
0: Això...
1: No, no, no, tot completament. Jo estava allà amb una copa de vi... Era una experiència com ensenyar les meves analítiques. Allò, el pa era una excusa per viure davant de la gent, sí, sí, sí.
0: Ho faries una altra vegada?
1: Totalment, ara mateix. Tant de bo tornés una pandèmia grossa de 7 anys...
0: Sense morts.
1: Sense morts, com sigui, és igual, no ho sé. Vull dir, a vegades també la mort dona el sentit de la vida, no, també?
0: Mira que anem sempre amb peus a ploma aquí, em dir això de la pandèmia i les morts i tal. I
1: no,
0: Roger, no. Mira, estic veient una creació. Vas aconseguir que hi ha gent que s'hi apuntava, que s'hi apuntés, això,
1: sí,
0: de fer pa?
1: Sí, sí, sí, mira, i dels meus mèrits principals és que la major part de gent que va intentar seguir la meva recepta, sí, jo surti un pa llestimós. Sí.
0: Però és que és molt fàcil al principi, home, que et surtin pans llestimosos.
1: Molt, molt.
2: Però que sí que és veritat...
1: Mentre... No, era no, dolent, era
2: de
1: dolent.
2: Gust?
1: Queda cru.
0: Ja. El pa cru, sí, aquell... Sí. Amb...
1: Buah, aquella textura de sola de sabata.
0: Sí.
1: Però de sola a sola, no?
0: Com de sola a sola.
1: De cautxú. De cautxú de Victòria, de sabata Victòria de la platja. Sí.
0: Escolta, vas fer un... vau estar al teatre fent una teràpia integral, que era un,
1: sí,
0: muntatge, amb l'art,
1: sí,
0: del pa com a eix.
1: Sí.
0: Això va anar bé.
1: Va anar molt bé, sí, sí, va anar també. També s'ha fet a Madrid, és un espectacle que els ha donat molts èxits als autors,
0: uh-huh,
1: i que parteix d'aquesta idea. Era, mira, és aquest text, aquest fragment que has passat, transformar el pa en una mirada holística, macrofilosòfica, sobre el dia a dia, però amb humor, amb també, humor, no? Sí, sí. Cada personatge tenia una esquerda i era ridícul per alguns defectes, però tots tenien la vocació de transformar-se, i el pa, com que hi ha un exercici de transformació de la matèria alquimista, alquímica, no? De la farina passes a l'or del pa, doncs pivotava sobre això la cosa.
0: El que sí que tenim ara mateix i que no veurem ara mateix és la playlist que ens ha regalat el senyor Roger Coma, el nostre convidat d'avui. Atenció a això que està entrant, que es diu Càmbra de Reflexió. Chamber of Reflection. És Mac DeMarco. Artista preferidíssim, no?
1: Sí, m'agrada molt preferit. Sí, sí.
0: Sí, per alguna cosa,
1: mira,
0: en concret?
1: En primer lloc perquè té aquests desafinats,
0: sí,
1: que et provoca molt benestar, això. És un... No, ves fent. Mira, què m'està dient aquesta cançó? M'està dient, tu ves fent, tio. Però t'està bé. Ah, vaig intentar un dia, vale. Segueix endavant. Jo passava per aquí i vaig agradar aquesta cançó. No
0: està posant com una mica accent de redneck, una mica yankee.
1: Sí, no està molt bé, però també està bé, també me la compren, tio. No sé si tinc 20 milions d'escolta, i me la pela bastant, m'és igual, tio. Tinc problemes amb el meu pare, saps? Sé tot això, saps?
0: Que és com a tatram, ara. Sí. Aquest senyor es diu Mac DeMarco, i per cert, serà el primer de Sound, si no m'equivoco.
1: És molt bé.
0: I aniràs?
1: No, no.

0: Tu ves fent. Ves fent.
1: Ves fent.
0: Estic tan d'acord amb tot, això, Mac DeMarco.
1: Tot està malament. Tot està bé.
0: Vull dir, sí, és aquest flow... Que és molt yankee, eh? És veritat.
1: És molt yankee, trobes?
0: Crec que sí.
1: És canadenc,
0: ah, bueno, pues, igualment. Són una mica yankees, però deixen les portes obertes a casa seva.
1: Els yankees, sí.
0: Sí, no? És això. Però són yankees.
1: No, sí, però com a relaxament.
0: També tenen pistoles.
1: Jo trobo que no hi ha cap tema que diguis, buah, és el millor tema de la meva vida. No, no tinc cap hit, però sempre em provoca molt, molt, molt benestar.
0: Està molt bé. Està molt bé. Roger Coma, actor, sí, intèrpret, director, escriptor, persona que fa pa un cop al mes. Persona que també fa tele.
1: Sí.
0: I a més, com dèiem fa una estona, sí, estàs encapçalant, sí, un programa que deixa clar, i de tant en tant està molt bé que sigui així, que la televisió pública ha de servir per, doncs això, fer gala del seu esperit fundacional, que és el servei públic. Mm. I ho fas amb un programa que es diu Català Fàcil, una mena d'extensió del digui-digui de fa anys 80, perdoneu els que ens escolteu i no teniu la referència, fa molts anys allò.
2: Jo, per exemple?
0: Digui-digui era un programa de divulgar, bueno, d'ensenyar català.
1: Era un curs de català.
0: Era un curs de català per la tele.
1: Per catalanoparlants que no havien tingut, o castellanoparlants, però que coneixien el català. Bé, aquest és diferent, perquè aquest va destinat a gent que no ha sentit parlar català encara.
0: Aquest es diu Català Fàcil.
1: Són nouparlants, el català fàcil. I digui-digui tenia un component molt experimental, suposo que la gent que hi havia darrere eren dramaturgs, i hi havia com un joc de posada en espai dels personatges, molt, molt, molt, molt delirant i molt divertit. I ara tu trobes imatges del Ramon Madaula, que tenia 22 anys, i només pel valor arqueològic que té, val la pena tornar a YouTube, perquè molts estan penjats a YouTube.
0: I has tornat, ho entenc, eh?
1: I digui-digui era aquest curs de català que molta gent... Després hi havia un suport de llibre i la gent aprenia català des d'aquí. La meva mare, per exemple...
2: Era com una ficció a través de la qual aprenies...
1: Sí, sí, sí, els adverbis. Doncs no, lentament, pausadament, ha fet aquesta acció pausadament, no? I aleshores...
0: Hi havia una
1: dramatització i unes ficcions de gent que estava esperant el bus. Qui és el primer? El primer sóc jo! Saps? I està molt bé.
0: Clar, han canviat els temps. Abans, sí, eren persones que eren nascudes a Catalunya,
1: sí,
0: que havien sentit parlar català, però perquè unes coses que van passar entre l'any 36,
1: sí, sí,
0: i el 75,
1: sí,
0: doncs no havien pogut estudiar en català.
1: Sí.
0: I ara són persones nouvingudes, sobretot, podríem dir, al públic.
1: El projecte nouparlants és el pal de paller també d'aquest projecte.
0: Uh-huh.
1: Concepte nouparlant. I els nouparlants, no nous parlants, nouparlants.
0: Que, però jo t'ho deia perquè en aquell, sí, moment potser hi havia persones que parlaven català a diari,
1: sí,
0: però no el sabien escriure, sí, no en sabien les regles, etc, sí, etc. Avui dia... aquest target potser és de persones que no l'han sentit mai, ni n'han fet ús de la llengua.
1: Sí, jo m'he trobat moltíssima gent que vol d'una manera ja immediata tenir accés a algun tipus de curs, les llistes estan plenes, els cursos els espais de conversa, doncs també hi ha llista d'espera, aquest de vincles d'Òmnium o del Consorci, els que siguin, i aleshores, sí, un espai on directe, online, poder trobar contingut ja des de zero, que no hagis d'anar a mirar, doncs, jo mirava en plats bruts, però clar, per entendre plats bruts ja has de tenir un nivell molt alt, no?
0: Sí.
1: Aleshores, aquest preliminar, aquest... i ho han titulat capítols d'acollida. Ja són 12 capítols on s'expliquen les nocions més bàsiques del català. Presentar-se, dir hola, dir bon dia, això, les parts del dia... Les hores, per exemple, ja pertany a un segon nivell.
2: Home, i gairebé tercer, jo el fotria.
0: Amb dos quarts i tal, amb els quarts.
1: Serà
0: tot,
1: com el
0: tot,
1: moment èpic, eh? Serà com el pal de paller. Sí.
0: Hi ha una cosa, puc dir una cosa?
1: Digues,
0: Roger. Ja. Jo sé que ets una persona amb certa incontinència verbal.
1: Pot ser.
0: No? I amb un ritme així bastant frenètic quan estàs,
1: sí,
0: dalt d'un escenari o davant d'una càmera o ara a la ràdio.
1: Sí.
0: I aquí et veig molt contingut.
1: Sí. En aquest,
0: sobretot perquè, clar, he vist el primer, segon capítol i són capítols molt iniciàtics, no?
1: Sí.
0: Bon dia, bona tarda, bona nit, tal. Llavors... nivell de passar-t'ho malament, no podem parlar?
1: Se m'ha frenat, se m'han ficat pals a les rodes permanentment. Vull dir, no. Més lent. Estic anant molt lent. No estàs anant lent. No. Sí, m'ho he passat malament.
0: Per cert, he dit això dels accents diacrítics al principi del,
1: sí,
0: programa, perquè just al primer capítol tu et presentes.
1: Sí.
0: No? Hi ha un Cairon i diu, qui sóc? I clar, el sóc...
1: Ja no em porta.
2: Sense accent.
0: No em porta. I llavors a mi això em segueix provocant molta angoixa.
1: Sí.
3: Comor?
0: Sí. Mestre, sí. Passa això. Llavors, ja està, volia dir això.
1: Sí.
0: Trobes a faltar, tu, els diacrítics?
1: Ara els dic que tornar a estudiar, perquè el meu fill els estudia, ara, i són 20 només, abans no sé si eren 25 o 28,
0: en queden
1: i ara en queden 20, van caient.
0: Per tot, se'n moren els millors, tio. En fi, què et preocupa més de la llengua catalana?
1: Els diacrítics, en primer lloc.
0: Sí. El tema de... El tema de els que tenim fills, crec que ens comença... I sobretot fills.
1: Sí.
0: Com el meu cas, el del petit, un petó Martí, que va a futbol, a mi em preocupa el futbol i la substitució lingüística o idiomàtica. El futbol es parla molt en castellà, molt, tota l'estona, entre nens que parlen en català el seu dia a dia.
2: És que jo et diré que el futbol, i fins i tot l'hora del pati i l'hora del menjador,
0: pati,
2: és a dir,
0: no ho sé, no hi soc tant,
2: moments però. En els que potser no hi ha adults, de sobte nens que a casa seva parlen en català, entre ells es comuniquen en castellà.
1: Sí, i això per què?
2: Mm-hmm.
1: El castellà
2: no
1: sedueix més, no?
0: Bé, sedueix,
1: jo,
0: mola.
1: Sí, no sé, jo no intentaré tenir un discurs no fatalista, perquè l'he tingut molt,
0: sí.
1: Però, no sé, algunes coses passen. Al pas de la vida passen sorpreses que no t'esperes. Intentaré ser així perifràutic, vale? Jo confio que aquesta gent ho tenen a dintre i ara no se n'adonen del valor que tenen, del tresor que tenen a dins seu, i en algun moment això brollarà, sortirà. I sobretot també en el fet de que el món cada vegada està anant més al valor del que és mil·limètric, personal, íntim, local,
0: sí.
1: No? Perquè estem tan exposats a la venda comercial de tot, no? Hiperglobalitzada, que és que és de calaix, és que passarà, vull dir, és un pèndol, no? Hem anat moltíssim aquí al molt comercial i ara haurem de tornar moltíssim a l'hort.
0: Clar. Hi ha un punt de sentir-nos...
1: Ja. Yeah.
0: Una mica té, no, sí. És que una mica t'he entès, però ho estava processant.
1: Sí, sí.
0: Ens sentim atacats en aquest devessall de continguts i de coses i de missatges
1: sí.
0: Que se'ns envien?
1: Sí, molt.
0: És que estem en aquell moment, Roger, que no ens estem entenent.
1: No, perquè no sempre ens sentim atacats com a catalanoparlants.
0: No només. Sí. En general. És com, ens sentim abrumats.
1: Jo crec que han tingut el talent, els creadors de les plataformes, xarxes, el que sigui, de saber entendre com funciona el cervell i reproduir externament una manera, la IA funciona com funciona el nostre cervell, Instagram funciona com funciona també la nostra neurologia, no? Poses externa i puges tot el volum, no? Mm. Llavors, Instagram és com funcionem nosaltres, que es generen agradant-nos les coses, però quan n'hi ha poques pots tenir aquest nivell d'oxitocina, no? Però quan ja és una, com dius tu, una allau d'informació, és que és realment, és objectivament tòxic, no?
0: Yeah.
1: Però bé, ens hi adaptem, també. Sempre s'ha dit, vull dir, tu llegeixes les meditacions de Marc Aureli i ja et diu que ja aquesta generació ja va molt més ràpid que l'anterior.
0: Sí, eh? Marc Aureli,
1: sí.
0: Imagina't.
2: I tornant al tema del programa, sí. Del català fàcil, m'havia apuntat aquí el bon català, tipus... És que, clar, és que hi ha aquestes coses de... Bueno, hi ha gent de la meva generació que encara es refereix en castellà quan veu alguna persona que és físicament, evidentment, migrada.
0: Sí.
2: Però que potser ja és la tercera generació de gent que neix aquí.
0: I li entra en castellà directament.
2: I li entra en castellà perquè no fa pinta de ser català.
1: Sí.
2: Clar, com podem... rebatre o trencar aquesta idea mitificada del que és ser un bon català o ser un català perfecte.
1: Sí, per mi, exacte, aquesta és l'única manera, és l'única possibilitat que tenim de que el català sigui previsqui una miqueta, és sostenir-lo en qualsevol circumstància. I això també et serveix com a excusa per dir, ostres, quins introjectes tinc, quins prejudicis tinc, i fer-se les preguntes, igual que ha passat doncs, en mil àrees, no? Des de... temes de feminisme mateix, no? Ostres, us adoneu que a nivell de paritat sempre som molts més guionistes homes que dones? Ai, sí, no m'hi he fixat. Doncs ara tenim tots molt més ficats dintre aquest concepte. Doncs el mateix ha de passar amb aquesta llengua que està sent minoritzada, no?
0: Mm-hmm. Jo volia dir una cosa, perdó, és molt personal, però no, tan personal no és. Però és que l'altre dia vaig anar a un grup de xavals que s'asseuen a les escales del mercat. De mercat Sabadell, és igual. I s'asseuen xavals de, no sé, 15, 16, 17 anys, entre ells, i són, no sé, 15, no? Aquest grup. Estan tots mirant el mòbil en aquell moment,
1: sí.
0: Val? I em va preocupar, crec que em preocupa més això que no pas que parli castellà entre ells.
2: Que parlin d'alguna cosa.
0: Ells havien quedat,
2: ja.
0: Però estaven, si no el 90, sí, el 80% sí. Estaven amb el mòbil a la vegada.
1: I no es passa que quan hi ha un metro i no mires el mòbil et sents com un heroi? I jo vull mirar el mòbil,
0: sí,
1: evidentment,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Només miro com per... No trobareu un aliat.
2: Ja.
1: No?
0: I de sobte treus un llibre.
2: Jo vaig llegir i vaig dir... moralment superior. Mariona, ets moralment superior.
0: Ah, però a més, tu tens l'anunci aquest que recomanes Mercè Rodoreda.
2: Sí, sí, sí.
0: Ho has vist o no?
1: No.
0: Els ferrocarrils. Surt a Mariona llegint.
1: Sí.
0: És aquesta campanya, què és, a la GN?
2: Sí.
0: Sí, campanya de la Generalitat de Foment de la Lectura, la Mariana sí. És una d'elles.
2: A part, amb una edició del 36 de l'Home de Mercè Rodoreda, que sí. Clarament no me l'emportaria al metro per llegir-la. Yeah. Però per fer-me el triple d'interessant.
0: Però hi ha gent com l'Anna Polo, també, reunint
2: llibres.
0: Hi ha
2: l'Anna Polo, què més hi ha?
0: No sé, hi ha molta gent, i de sobte, Mariona Batalla, allà, sí. El meu geto, quan vaig...
1: Jo intento cap a la estar sense fer res, però com una actitud d'insult. Com de prepotència. A mi veureu que no estic fent res i ho puc sostenir. Tu estic així, com allisonant a la gent des del no fer res. Podríeu estar fent això que estic fent jo, que moralment sóc evidentment superior.
0: Hi ha un nervi per dins, però, que t'està dient treu el mòbil
1: sí,
0: ja,
1: evidentment,
0: Roger.
1: Sí, evidentment, clar, aquesta és la...
2: És que jo sóc incapaç de no fer res. Sí, sí. Perquè quan no fas res, rumiacions tota l'estona.
1: Sí, sí.
2: Clar,
0: nervis.
2: Jo...
0: Nervis.
2: Nervis.
0: D'estar productiu tot el rato.
1: Sí, clar, tens el teu propi Instagram aquí dintre, el teu TikTok aquí dintre, no? I és molt millor traslladar-lo a fora, és més fàcil.
2: Clar.
0: Sí. Escolta, hem de fer una pausa.
1: Vale.
0: Posem una cançó abans de fer la pausa? Va bé o no? Aquesta. És de Grieix. Aquesta es diu El Japrut de Notre Dame.
1: És boníssima.
0: Tenim aquest disc, no?
1: Sí,
0: la cançó
1: sí.
0: I el disc.
1: La cançó aquesta és molt enganxosa, té una
0: sí,
1: melodia.
0: Sí, sí, que és veritat. Grieix és un músic bastant inclassificable. No sé, no sé per què ho dic, perquè és una etiqueta que no m'agrada. És ell, és ell, ell. Ell va sol pel món fent les seves coses que el motiven i tal. I a més, ens ha dit Roger Coma que aquest tio té vincles amb Carles Porta. Llavors, l'Irieix ha de ser convidat a pausa. Sí?
1: Sí.
0: Ho fem així? Vinga. Doncs sentim aquesta Japrut de Notre Dame i una pausa publicitària, després més Roger Coma.

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Estàs escoltant els moments estel·lars de pausa.
1: És, en efecte, el programa amb les millors sintonies
2: de,
1: la radiodifusió europea. Com a mínim, es diu Pausa. Som aquí la Mariana Batalla i un servidor, també en Dani Expósito, la Mercè Rigual, en David a les càmeres, que està avui enregistrant l'entrevista que li estem fent al bo d'en Roger Coma, actor, guionista, bueno, una persona amb moltes facetes. Diries que ets una persona amb moltes facetes?
3: Sí, molta cara.
1: Hi ha molta cara, també, no?
3: No, poca cara. Poca cara.
1: Escolta'm, hi ha una persona que... Tu el pots veure pràcticament des de la finestra de casa.
3: Sí.
1: I que aquesta nit té una feinada espectacular.
3: Oh, és avui, no?
1: És avui. Avui és el desconcert. I la persona a qui fem referència és ni més ni menys que Pau Guillamino, director artístic del desconcert. Pau, gràcies per fer-ho possible un any més, perquè té una feina.
3: Bueno, sí.
1: Això és, o sigui, muntar el desconcert...
2: És fort.
1: Si el Guillamino ho ha fet durant tants anys és perquè és un heroi nacional,
3: sí.
1: No?
3: Sí.
1: Llavors el Pau, que sé que sou amics...
3: Som molt amics.
1: Li he demanat una nota de veu, també.
3: Ja hi som.
1: Pau, fot-ho.
4: Dues coses sobre en Roger. La primera, és una persona molt estudiosa i que treballa molt, i això jo ho he recollit recentment perquè, doncs, de resultes de veure com creava el seu nou monòleg, vaig estar-hi una mica a prop i em va impactar positiu en recuperar aquesta idea d'estudiar molt, de saber-s'ho molt bé, de treballar-ho molt bé, que és una cosa que jo, mira, amb els anys havia descuidat una mica, també no estava gaire en actiu, i m'ha ajudat molt a això, a tornar a fer música, a tornar a assajar, doncs, aquest valor. L'altra cosa en Roger, que és més eròtico-festiva, és que ens agrada molt anar a esmorzar, a fer el vermutet i aquestes coses, i també som grans improvisadors, és a dir, que, bueno, vivim molt a prop, som veïns, gairebé ens veiem des de la finestra, podríem dir, i sempre que podem anem tramant. A vegades vivim més de la il·lusió de quedar que no pas de quedar en si mateix, però ja això és un fil que ens uneix i que ens dona vidilla, no? Jo penso que sí, no? Tu què en penses, Roger? Ens dona vidilla, això?
1: Agents secrets. Roger.
5: És vidilla, no?
1: És vidilla.
5: Sí, ens tenim això, com que som amics i hi ha molta confiança, ja pots atacar a última hora. Vols sortir ara mateix a fer una birra, ara?
1: Ja.
5: No, de cap manera. I ja està, ja és tranquil·la. I és com si l'haguessis fet.
6: Dame usted un Cuba Libre.
1: Efectivament. Avui apareix el mestre, avui està apareixent.
2: Però que t'anava a dir una cosa. Avui,
1: avui és el desconcert. Que t'anava a dir que jo he estat a casa d'en Pau i he vist casa teva des de casa d'en Pau. No està tan a prop.
5: No, perquè hi ha una valla entremig.
1: Sí,
5: ens veiem en prismàtics com si fos L.A.
1: És veritat que és una mica L.A. de Catalunya.
5: Sí.
1: Sí, el lloc on viviu, que no direm on és, o sí?
5: No.
1: No direm. Llavors,
5: sí, a Vallirana.
1: Viuen a la part més rica de Catalunya, costat dels futbolistes al Barça. Sí, és allà, ben bé, no?
5: Gavà.
1: És allà. Llavors, a Gavà, és veritat, viuen a Gavà els futbolistes i a Castelldefels, oi?
5: Sí, els viuen allà. Molt, perquè són molt de platja, són molt solars.
1: Són molt solars, els futbolistes. Què t'anava a dir? Que això, que es veu casa teva, des d'allà, una casa molt bonica, per cert.
5: Gràcies.
1: Sí, sí. Però que és més complicat, o sigui, per arribar a casa de l'un i de l'altre s'agafa el cotxe a vegades i tot.
5: No, mira, ja et diré una cosa ara que, en sèrio, això no l'he dit mai a la cara, però, tio, no em vol passar a buscar, tio, em vol fer baixar una baixada infinita que tinc, perquè això, és, ja ho he dit des de l'ell, he de baixar fins a baix de tot. No et vas a buscar per aquí baix, dic, tio, s'ha de ser, no?, motivat, no? I ell, jo crec que té alguna cosa que li agrada que jo camini.
1: Però si no para d'agafar el cotxe, el Pau, tot el dia.
5: Ell va amb cotxe tot el dia, jo no em pot passar a buscar per davant de casa. Jo quan el passo a buscar, quan toca a mi amb el cotxe, passo per casa seva. No li dic, vés fins al semàfor, a no sé on, no. Arribo i pico a la porta.
2: Però jo el que trobo és que és gairebé ofensiu que agafeu el cotxe si us veieu la casa des de la finestra.
5: No, després vinc en un lloc que per anar a un bar són 13 quilòmetres i mig.
1: Sí. És que és un lloc increïble. Escolta, el tema de la pausa, ja n'hem parlat una miqueta, però ara m'interessa molt el teu cap. Com funciona el teu cap? Carles, t'anava a dir Carles, imagina com funciona el meu, Roger. Roger Coma, sé que el teu cap no s'atura, no?, creativament. És així?
5: Sí.
1: D'on neix aquesta pulsió?
5: Jo crec que perquè érem caçadors. I aleshores estàs sempre com buscant una presa.
1: Ah,
5: no?
1: O sigui, estàs anant cap enrere en el temps, que la figura del caçador...
5: Crec que la meva manera de funcionar no és desajustada, simplement és una evolució de que, clar, que falta trobar... les preses que estan en moviment perquè ens demanen com el nostre gest de caçador. Ja. No sé.
1: La presa quina és?
5: no sóc antropòleg, eh? Vaig això per davant, però la presa és sempre el retorn a l'altra persona, no? L'aplauso. Tu busques final, a través de la presa aconsegueixes l'aplauso, que l'aplauso no és altra cosa que és t'assegura un futur d'alimentació. Si t'estan aplaudint en el fons, t'estan comprant com a societat, per tant, en el moment que et faltin les dents, algú et donarà menjar. Per tant, estàs buscant aquesta assegurança de segur caixa.
2: Però el caçador també té riscos. I és que estàs exposat a una jungla.
5: És la gràcia. Exacte. I per això crea, per això estàs en joc en aquestes hormones d'endorfines, d'adrenalines, de malestars, de pors, i aleshores crea aquí tot un cúmul, i aquí hi ha com la diversió. I també el training del dia a dia se'ns ha abocat, avui venia pensant una miqueta això, amb la pausa, suposo, per això, que se'ns ha abocat a estar permanentment en un estat d'alerta, no?, d'hiperproductivitat, sí. Que l'hem comprat molt ràpid,
1: ja.
5: No?, sí. Molt ràpid, se'ns hi ha abocat, se'ns ha empès aquí, i ja no hi ha temps. Ho he pensat, mira, perquè justament he vist un jeep que anava amb un remolc amb gossos a dintre. Dic, en quin moment de la meva vida jo em podria permetre agafar ara un fusell i anar-me'n a caçar? Si m'agradés caçar, vale? No és el meu medi, però si m'agradés caçar, quan aniria a caçar? Un dimecres a les 12?
1: Yeah.
5: Em sentiria molt culpable un dimecres, per molt que no tingués feina, perquè tinc bolo a la nit. Encara que tingui bolo a la nit, no me'n vaig a les 12 a caçar. No, m'assec en un bar pensant, generant material que pugui servir, perquè a tu, Mariona, t'agradi el que demà he tingut una idea boníssima que posen un post que t'encantarà molt.
1: Yeah. Com lliga això amb l'ego? Com el vius, aquest ego que tots gastem? Jo no sé si els actors, la gent que puja dalt d'un escenari, el gasteu una mica més.
5: Sí. Bueno, és una fase de l'evolució de la psicologia molt, molt primigènia, no? Molt poc evolucionada, no? Un reforç de l'individu. Encara estem atrapats en aquest moment. Jo t'he dit que amb el pas dels anys tens un ego sa, diguéssim, crec. Pots accedir a un ego que et fa valdre i respectar com el teu territori perquè no siguis envaït, per, no, que et deixes fer això, et deixes fer allò, no, et deixes manipular, però al mateix temps, ràpidament el saps abaixar el volum quan toca. Sí.
1: És que és perillós, l'ego. Quan parant pel carrer. Quantes vegades et poden parar pel carrer, a tu?
5: No, moltes.
1: Tampoc. No gaires, tampoc.
5: No, però, bueno, sí, em paren, però no... És un bany d'ego molt fluix.
1: Sí,
5: perquè també l'orgull del que fas és relatiu. No és que pensi, hòstia, si realment he tocat un cim fort, potent. Ho visc amb molta normalitat.
1: Clar, dic això de parar-te pel carrer. Potser passa una cosa, que això també és molt tradició nostrada, de la TV3.
5: Sí.
1: La Tele3, sí. Que és... estem tan acostumats a tenir una soap opera, un colabrot al migdia. Sí.
5: La novel·la
1: que diuen les senyores i els senyors. Que potser hi estem tan acostumats que ens està passant una mica l'efecte Nova York. Que és aquest efecte que Nova York ja tan famós per metre quadrat que la gent ja no atura Richard Gere si va pel carrer o qui sigui, no? I aquí a Catalunya estem tan acostumats a veure Roger com a cada dia a la nostra tele que potser ja no ho normalitzem.
2: Però, Roger, com és el tiet de Catalunya?
1: Eres el tiet.
5: Ja ha sortit de dintre, sí, el tiet.
1: Sí?
5: El tietet.
1: Ja.
5: Sí.
2: Però és el tiet guai, el que et dona de provar de fumar. Sí. Saps,
1: no és guai, dona de provar de fumar.
2: No, però és aquest que és, com carallita.
1: Té discos.
2: Discos
1: guais.
5: Sí,
1: va amb moto a vegades.
5: Sí.
1: Té una vespa.
5: Sempre té nòvios i nòvies diferents. No?
1: Nòvios i nòvies diferents, exacte. Sí. Veus una ànima més lliure que el teu pare.
5: Sí, no?
2: Sandàlies, veus?
5: Ah, potser hi ha algú aquí,
2: Fa molt de tiet guai amb sandàlies tot l'any.
5: Sí, alguna cosa, sí, de menys formal.
1: Com si fos ahir, segueixes sent el més fucker de la sèrie?
5: No, perquè no és una persona que, malgrat tingui molts nòvios i amants, no se'l consideri un fucker, perquè... Jo crec que s'ha sabut explicar molt la seva esquerda, no? És una persona que necessita agradar tota l'estona, molt vulnerable, molt reactiu, també, que a la mínima es posa a plorar o es posa a riure excessivament, no? Molt... Suposo que és una proposta que jo com a actor he anat ficant, perquè la tele és diferent del cine, la tele està més a prop del teatre, requereix un nivell d'intensitat muscular una miqueta alta. No és una cosa com sofisticada, no, és una cosa alta.
1: Potser el personatge té a veure amb tu, una miqueta amb tu.
5: Sí.
1: Pel que estàs dient.
5: Sí.
1: És que no he vist, encara.
5: Sí, jo crec que és una sinergia molt xula amb els guionistes que tu proposes. Ells venen amb una proposta de text. Tu l'agafes i poses el teu material, i com que hi ha temps de tocar guions i han d'escriure molts guions, agafen el que els agrada de tu, que en el fons és lo genuí. Per tant, ells agafen lo genuí i t'escriuen a partir de lo teu. I sí que s'acaba evolucionant. Pot haver-hi una dansa maca junts.
1: Dir-vos, oients, que aquesta persona s'enrotlla amb bastants homes durant els dies que van passant a la sèrie i que puc dir el que necessita avui, si se't notava? Això et pot dir? No, sí. No es pot dir. Bueno, o sí? S'ha dit, se'm nota sí. Una mica que avui m'està morrejant amb un tio perquè...
5: Molta estona.
1: En plan...
5: No, que no tingui la... M'agrada molt, però els que porteu barba, que com ho treballeu, això? Clar, no oblido, però com un preservatiu o alguna cosa?
1: Pocs petons. Vale. Fem pocs petons.
5: Això està bé.
1: Perquè som empàtics amb la resta.
5: Agraeixo.
1: Roger Coma, un bon ull indicat, per cert. Sí. Avui recordeu que a les 9 de vespre ens trobem al desconcert indicat a la sala Apolo.
5: Sí.
1: Gràcies per ser-hi sempre, Roger,
5: gràcies.
1: Que vagi molt bé.
5: Que us vagi bé.
1: Per cert, he triat Tyler, the Creator, perquè té una coma. És un artista que té coma.
5: Ostres, gràcies.
1: Ja està,
5: tios.
1: Mira, he fet això. See you again. Que vagi bé, Roger.
5: Gràcies.
1: Maria Natalia.
2: See you a les 9.
1: Això, a l'Apolo, a Dani Expósito. Adéu, us quedeu amb la gent del Loft. 2020, 2020, 2020.

Mimi Webb, una de les veus més captivadores del moment, ampliant el seu univers musical amb el Girls Know. Què tal, com esteu? Es nota, oi, que sí, que s'acosta el cap de setmana. Molts ja de vacances, altres a punt d'agafar-les, i els qui no, doncs mira, ànims, que les setmanes passen ràpid i aviat arribaran. Seguim celebrant que és divendres amb Lissou.

Tot va tirant, la nova etapa més enèrgica de la Jules i cola per a que respira moviment Aicat. És el ritme alegre i festiu des del País Valencià dels Sapena, amb el zoo. Això es diu Santuari. Santuari.

y yo voy de serme portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prima a mi és un santuari.

0: Mosquito, la cançó que pica més que el sol d'aquest divendres amb Pink Pantones.
1: És estiu, escolta i cat.
0: I aquí seguim encadenant més emocions, més música, amb el positivisme ara i el talent inesgotable de Bruno Mars.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
3: Anna Castillo.
4: Jo ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
5: No, un moment.
3: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
7: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
6: Linkat.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Paula Jornet, amb el primer tastet del que està per venir, Somebody to Everybody. I un clàssic ara de primera ICAT i ben escollit per seguir posant ritme el divendres amb el talent únic i irrepetible del Duc Blanc, David Bowie, amb el Mother Love.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo se'm miro contra mi, tria el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. Jo se'm miro contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

fi al bàndol. Tu el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Get them.

0: Dizzy Ross, amb l'energia d'una pulsió que porten en viu el pròxim 7 d'agost al Branch Electrònic de Barcelona, al Parc del Fòrum.
1: És estiu. Escolta i cas.
0: Vinga, últim esforç de la setmana. Nosaltres que hi posem tot el ritme amb temes tan disfrutables com aquest de Calvin Harris.

Les 40 des de cap, el talent que tenim a casa amb l'amulet de la Loja Verd, un altre cop de sort, que suma la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria. I ben tendres i sentimentals, ens posem ara amb Ariana Grande.

Danny Kate, el so clarament californià des de la Soleil San Diego d'Almost Monday. I aquí seguim, gratinant-nos al ritme ara de les jugadores de primer nivell de Coileray Players.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
3: Linkat.
4: Linkat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura.
4: Aicat.
5: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
3: Aicat.
6: Oh, capità, el meu capità.
7: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
6: Ja no sé què em passa.
7: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
8: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
7: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
9: Això sona brillant.
7: Nit d'Oscars. I aquesta setmana, el color porpra.
3: Escoltes i cas.

ritmes molt godets que transmeten aquesta aroma d'estiu amb l'himne rumbero de Danny Six i Skid. 4:35, la tarda del divendres que no s'atura i cat. Endavant, que seguim amb la parella The Weeknd i Ariana Grande. Save your tears.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dani Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, una dona molt estimada i que ha guanyat molts premis. Aquí la teníem més viva que mai amb el Drop Dead. I a 5 minuts per les 5 ens quedem amb l'estrena d'Arnau Ballbé.
2: Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, no et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Madrid, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com un ofici. Fins al
1: final. Doncs ben a tope, aquestes setmanes a Calor i Platgeta amb els Trento Fam. Avui divendres que els tindreu a la Festa Major de Cabrera i també el pròxim 14 d'agost seran en concert al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell.
2: És estiu. Escolta i cat.
1: Sí, 3 minuts, més ritme i gat que fa divendres amb la nova promesa del pop i la Miller amb les Stars, no la Valle.

Amen. Així sona la nova versió de la mítica sintonia Stick en mans de la sempre innovadora Dodge Tan. Soc un bohemio. Abans que compartim una de les noves de Chloe Belly, el Better Than She Can.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
2: Anna Castillo.
3: I ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
4: No, un moment.
2: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Un bitllet per tu, viatjant aquest cop amb els Roquers Osonencs, d'en Pere Avui al Comboi. Demà dissabte seran desplegant la seva energia aquí darrere, la Garbina de la Falset.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: I viatge al passat, el que fem ara recuperant un dels hits imprescindibles dels de Michael Stipe, els REM.

És estiu. Escolta, ICAT. Com està el pati?

Venus i la Muixca, posant ritme als futurs imaginaris i compte enrere, ja pel cap de setmana que tenim gairebé a tocar, sentint la xispa sempre alegre i positiva de Milky Chain.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Ya t'auto la mai.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Estos Cedril, els Estalins Britànics, units per primera vegada, i amb molta química, amb aquestes emocions funky que duren 24 hores. Ben motivats, seguim buscant les 6 amb l'Alfred García. Vine'm a buscar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Doncs, com en ell ja el dit, ens cau aquesta cançó dels Partiperes, d'aquelles que piquen més que el sol d'aquest divendres. Uf, quina calor. I uf, que bona aquesta cançó, que estem escoltant, de Harry Styles, un dels seus himnes omple estadis. Hola, Sid Boss.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

Taylor Swift, tornant a les seves arrels country, un dels soundtracks que trobem a la nova i cinquena entrega de la saga Toy Story. Què tal, com esteu? Sí, 5, 9 hora del divendres, que seguim fent especial amb les Kids Eye.

Mil. Cora dins de mi. El so de les onades a les orelles, amb aquesta cançó de Cora, des de Tossa de Mar, amb aquest homenatge que fa als estius a la Costa Brava. Hi ha més cançons per surfejar aquest divendres d'estiu amb l'electrònica ara estimulant del duet Balma.

Escoltes ICAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Amb alegria, amb Maduixa, animant sempre el personal carregat d'energia positiva, us espera per un munt d'escenaris aquest estiu. Mira, els pròxims concerts, el 20 d'agost a la Festa Major de Castellbisbal i el dia 22 a la Festa Major de Sant Antoni de Vilamajor. Va, que també arriba, radiant positivitat pels quatre costats, Louis Tomlinson.

0: És estiu. Escolta, ICAT.
1: M'aleixo el dia en què te'n vas creuar. Si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
2: Si creus que ens podem trobar.

100% una carrera, la de Julieta que avança imparable. I tot i més, ho donem ara pel canadenc The Weeknd i Ariana Grande, lluint-se aquest parell amb el Save Your Tears.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, App i 3CAT.

Mama i Por, grup afrobeat als Països Catalans, en mans de l'excantant de covers, Kelly Saya. Va, que a les 7 i cat arriba DJ Trapella amb una nova sessió d'estiu, abans que compartim les vibracions disco de Lizzo amb Purple Disco Machine. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.

Escoltes ICAT. Hola, hola, penyeta. Benvingudes un dia més al programa més trapella d'ICAT. Avui us porto un tema que em fa molta il·lusió, el fenomen Tiny Desk. Uns concerts que van començar en una oficina petita de la ràdio darrere d'una taula plena de llibres i figuretes que s'ha convertit en un dels formats més virals del món. Prepareu-vos perquè avui posarem la música molt a prop vostra. I per començar, amb bon peu, aquí teniu un dels temes que més es va viralitzar en aquest format únic i diferent.

Però, a veure, què és el Tiny Desk i d'on surt tota aquesta màgia? Doncs imagina't, un artista acostumat a omplir estadis es planta en una oficina minúscula, sense llums ni efectes especials, només amb la seva veu, instruments i quatre persones al voltant. Tot es fa petit, íntim, i això fa que les cançons brillin d'una manera nova. És com despullar els hits i descobrir què hi ha a sota. Parlant de hits, qui vol més?

Penseu-hi bé, quants cops hem escoltat una cançó superproduïda a l'estudi i de sobte el Tiny Desk sona com una altra cosa? Passa amb molts artistes. El format obliga a reinventar els temes, a buscar arranjaments acústics, a mostrar fragilitats. I això ens connecta directament amb qui canta. És com tenir un concert privat sense haver de moure't de casa.

és per això que, clar, alguns dels Tiny Desk ja s'han convertit en llegenda i fins i tot la seva versió és més coneguda que la versió d'estudi. Un exemple clar, el de Catriel i Paco Amoroso, que venien de fer un urban molt fosc i de sobte ens els vam trobar tocant el que podria ser més aviat un jazz brillant. Va ser un punt d'inflexió mundial. Tothom parlava de com van sonar de propers i diferents, fet que els va donar a conèixer arreu.

0: A banda de la Rita, les Tartar Helena o la Sílvia Pérez Cruz també tenen un concert de Tiny Desk a l'Espatlla. Us recomano escoltar-los perquè són tots una meravella. Ara bé, el top de visites el coronen. En primer lloc, Dua Lipa, la medalla de plata és per Mac Miller i el bronze se l'emporta Anderson .Paak and the Free Nationals. Si no els heu vist, us el recomano fortíssim. Ara bé, seguim amb en Genís Pena, que ens explica per què aquest format està funcionant tan bé.
1: Jo crec que formats com Gallery o Tiny Desk o Colors tenen un component de veritat que el públic desitja molt de l'artista, no? Tu quan vas a un concert i vas per veure aquell artista interpretar les cançons, per veure com s'emociona, per veure com reacciona a cantar davant d'una audiència, i crec que formats com aquest t'ensenyen aquesta veritat també des de casa teva, no? És una espècie de drecera directa cap al sentiment de l'artista.

0: I ja entrem a la segona hora del programa aquí a ICAT, la ràdio més trapella de la FM. Avui parlem del Tiny Desk, aquesta sessió de música on els millors artistes ens ensenyen una manera de fer música més íntima i propera. Però no només hi ha talent a fora. Avui parlem amb Genís Pena, un dels creadors de les també famoses Gallery Sessions, que ens respon primer amb la pregunta estrella del programa. Quina cançó li demanaries al o la DJ al sortir de festa?
1: Sí o sí li demanaria al DJ, bueno, de fet li demano sempre al DJ, Superstar de Jamilia. I si sóc jo el DJ, que a vegades passa, doncs sempre sona i sempre començo amb aquesta cançó.

culot a una platja privada. Digue'm per què no ens traiem les ganes. Si vols et menjo mossegades entre petonets d'aigua salada. Després d'un parell de calades, sembla que la vida està

anys de preparar maletes, callar i esperar al carrer i a la grupeta, religió de bar, birra, olives i bocata. Si pregunta massa sols és persona indiscreta, i si miren massa i són parelletes que són secreta.

0: Però ei, no tot passa als Estats Units. A casa nostra també hem creat formats que han triomfat. El Gallery Sessions, nascut a Barcelona, s'ha fet viral a tot el món amb aquells concerts gravats dins d'un aparador de vidre on es veu també la ciutat. És íntim i públic entre quotidianitat i música. Seguim escoltant el Genís Pena, un dels creadors de Gallery, que ens explica com va sorgir tot plegat.
1: Doncs el Gallery sorgeix de la idea del propi espai. Teníem aquesta sala, havia de ser una sala de reunions, però vam decidir no convertir-la en sala de reunions, sinó posar-li un vidre i que la gent pogués veure-hi art exposat. Havia de ser un art instal·latiu, però un dia vam arribar a la conclusió que igual tenia sentit, en lloc de que fos un art instal·latiu, que hi hagués música allà dins i que la gent que passés pel carrer la pogués veure i escoltar, i d'aquí neix la idea de Gallery.

Un altre exemple és el Color Sessions, que segur que heu vist a YouTube o TikTok. Fons monocromàtic, un sol micro i tota l'atenció posada en la veu i el carisma de l'artista. Aquest minimalisme tan marcat ha fet que moltes actuacions es facin virals només pel look i l'energia. És un recordatori de que, a vegades, no cal gran cosa per crear una experiència icònica. Tan icònica com els temacles que estan sonant avui. I que no parin!

entrem cap a la tercera hora i última d'aquest programa escarregat de música i trapelleries a ICAT. No canvieu l'emissora perquè us deixo amb una reflexió. El Tiny Desk i els seus germans catalans tenen un punt comú, la proximitat. És aquesta sensació que de sobte estàs a un pam d'un artista que potser normalment veuries a centenars de metres en un macroconcert. Aquesta proximitat és addictiva i fa que el públic connecti d'una manera molt més emocional. No creieu?

Fixeu-vos com aquests formats han canviat la manera de descobrir música. Ja no és només Spotify o la ràdio, és veure un artista en un espai concret, amb una estètica i una intimitat que et fan enganxar. Quants artistes heu descobert vosaltres gràcies a un Colors o un Tiny Desk? És un fenomen que ha obert moltes portes, sobretot a talents emergents.

També cal dir que aquests formats han estat com un laboratori musical. Molts artistes hi experimenten, canvien arranjaments, proven versions diferents de les seves cançons o fins i tot estrenen temes nous. I és brutal veure com aquestes versions acaben sent, per molta gent, més estimades que les originals.

També hi ha qui diu que aquests concerts són un antídot contra la indústria. Ens recorden que darrere de tot el màrqueting hi ha una cançó i una veu. I en un món on moltes vegades tot és packaging i sobreproducció, formats com el Tiny Desk o el Gallery ens retornen a la veritat més senzilla de la música.

0: fins aquí el programa d'avui, gent. Moltíssimes gràcies per estar una setmana més aquí a la Ràdio Mestre Pella, a ICAT. Tornem la setmana vinent amb més música, més hits i més temes de conversa.
1: Les nits de divendres, ICAT Party.

estius. Escolta i cap.

0: iCat Party. A iCat ja estem de festa.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

0: les nits de divendres i Cat Party.
1: Saoko, papi, saoko.
2: Saoko, papi, saoko.
3: Saoko, papi, saoko.
4: Un, dos,